0: FM, l'emissora que sona el cotxe dels que encara no han anat a dormir i no saben si ho faran.
1: Maluma, baby.

0: Què tal, com esteu? Molt bon dia.
1: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, Flash, Flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.
0: Vinga, va, són les 6 del matí, puntualíssims. Posem en marxa una nova entrega del Flash Matí, edició divendres. Som-hi. Ella ja...

0: porta l'àlbum El Baifo, és el Quevedo amb l'Elvis Crespo, amb la graciosa número 1 de la setmana, número 1 de la llista de Flash FM, Echate pa' acá. I la primera cançó d'aquest nou Flash Matí, que ara mateix posem en marxa. Vinga!
1: En la graciosa la vida és més sabrosa.
0: És divendres.
2: No us espanteu! Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya.
0: Vamos.
2: El Flash Matí.
0: Vinga, som-hi 6 i 5 minuts ara mateix d'aquest divendres 10 de juliol del 2026. Echate pa' acá en la graciosa, eh? Doncs la vida és més sabrosa, ja ens ho diu l'Elvis Crespo, parlant d'aquella... Bueno, d'una de les platges, suposo, de les Illes Canàries. Jo això no hi entenc gaire, no... Crec que no hi he estat mai, per tant, el que ve d'ara mateix, si vingués per aquí pels estudis, es cabrejaria bastant, eh? Faríem pam-pam al cul, vinga, tothom cap a les Canàries. Quevedo, Elvis Crespo, números 1 aquesta setmana. I depèn de vosaltres que repeteixin una setmana més. Demà dissabte repassarem el Calibre 45 al vespre. Sabrem si aquesta cançó renova com a número 1 o alguna altra, doncs, li roba, li pispa la casella. De moment, així estem engegant aquestes 5 hores de programa. Aquí l'Héctor Ortega, hola, hola. Va, tenim molta música, molt de ritme per espavilar a tot el país, aquells i aquelles que esteu escoltant la ràdio en aquestes primeres passes del dia, eh? Oh, molt bona elecció, clar que sí. Avui estarem parlant de cançons de l'estiu, eh? Vull dir, avui al Flash Matí farem un rànquing. Vosaltres, de fet, fareu el rànquing a través del WhatsApp del programa per saber quina és per vosaltres, quina acabarà sent la cançó d'aquest estiu 2026. Jo crec que hi ha un parell o tres de cançons que s'estan rifant aquest adjectiu de cançó de l'estiu, eh? Això, bueno, ho debatrem al llarg del programa perquè avui també tenim per vosaltres aquest cap de setmana al càmping Balmarí de la Catalunya Nord. És el premi d'avui també del Flash Matí que ara mateix estem posant en marxa.
2: Flash! Un matí de bojos! Ah! Un matí amb el Flash Matí!
3: Com m'agrada!
0: Vinga, va, de seguida entrem en matèria. Abans fem un primer cafetó a Mugell. Moving to the Sun. Bon dia!

autèntica cabra, eh? Amb el Limbo, una cançó 100% de divendres, 100% de cap de setmana. Avui la fem servir per engegar els motors també d'aquest flash matí, d'aquest 10 de juliol, divendres, 6 i 13 minuts. Daddy Yankee Limbo no podia faltar avui mateix. Feu el que feu, allà on sigueu, ubicats al mapa. Gràcies per ser-hi, som el despertador més musical de tota la ràdio. Aquí no volem estar per històries, no volem fotre xapes innecessàries, al contrari, volem que comenceu el dia amb bona música, i en aquest cas, doncs traient una miqueta el que serien els passos prohibits, eh? Amb la batxata del Romeo Santos. Dardos!

Solucions i no problemes, la remescla oficial que escolteu a Flash FM a 1:15 de 7. Bon dia! Avui al Flash Matí de Flash FM volem parlar de cançons de l'estiu, perquè avui també us volem portar a passar un cap de setmana al càmping Balmarí Argelers Surmeri. El tema és que volem saber quina per vosaltres serà la cançó d'aquest estiu del 2026. Ara que sonava Figaflaues, m'ha vingut al cap, evidentment, la cançó la fa un parell o tres d'estius que, sens dubte, era d'ell.

0: Doncs bueno, Dorayakis, molt bé. Li posem aquí un palito, eh? Vosaltres decidireu avui quina és la cançó d'aquest estiu 2026. Ja s'emporta un palito el Dorayakis, eh? Jo voto per la graciosa, però aquest és el vot fàcil. Jo crec que us ho podeu currar una mica també vosaltres. Quina és la cançó que acabarà sent cançó de l'estiu?
1: Envia'ns una nota de veu al 628-0605-13.
0: La que realment vosaltres cregueu. És igual si sona o no sona Flash FM. Vull dir, aquí farem una miqueta aquí de rànquing. A canvi, doncs, el treu als sorteig d'un cap de setmana al Càmping Balmarí, una escapadeta a la Catalunya Nord. Què us sembla?
2: Flash!
3: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM. Yeah.

Les mítiques de la Noel del 2018, en aquest cas, avui de nou, al Flash Matí, a Flash FM, edició divendres 10 de juliol. Són les 6 i gairebé 25 minuts, estem a punt de repassar el temps. Spoiler, fa calor i farà calor. També l'informatiu abans, bueno, el Quevedo, per què no, de nou, en aquest cas amb el Ni Borratxo. Ui,

0: Impossible no cantar-la, eh? Pam. La del Gordo, amb Rainer Sommel, al flash matí d'aquest divendres, d'aquest 10 de juliol. Pam. Loco, loco, és el títol. Gràcies per ser-hi. Repassem l'actualitat. Els primers titulars, va.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 6:45. Un incendi forestal a Los Gallardos, a Andalusia, ha provocat 12 morts i diversos ferits. Les víctimes s'han localitzat al poble veí de Béder, algunes de les quals amb vehicles que han estat atrapats per les flames, segons ha confirmat la Junta d'Andalusia. L'incendi hauria començat aquest dijous a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i s'ha propagat ràpidament per una zona de matolls pròxima a nombrosos habitatges. A casa nostra, gràcies a la millora de les condicions meteorològiques, els bombers han pogut estabilitzar l'incendi de Guimarà a l'Urgell i desconfinar la població aquest dijous poc després de les 10 de la nit. El que sí que es mantenen són les restriccions de mobilitat entre poblacions de la zona. La represa del flanc dret va obligar ahir a la tarda a confinar els nuclis de Verdú, Vilagrassa, Granyanella, Mas de Bondia i el polígon industrial de Rimbau. Per ara hi ha més de 300 hectàrees cremades. I segons les últimes dades publicades del Centre d'Estudis d'Opinió, el Partit Socialista tornaria a guanyar les eleccions amb Esquerra Republicana i Aliança Catalana disputant-se el segon lloc davant de Junts. Els de Puigdemont perdrien la meitat dels escons i quedarien en quarta posició i l'extrema dreta ocuparia una quarta part del Parlament. Els esports. Per tercer mundial consecutiu, França serà com a mínim semifinalista. El Marroc no ha pogut amb el potencial dels francesos i ha perdut per 2-0. El rival de França sortirà del partit d'avui entre Espanya i Bèlgica, que juguen a les 9 de la nit.
1: Flash Matí, el despertador de Flash FM.
3: Al menos dame un perrito, amor.

0: i Fate de l'altra, al Flash Matí d'aquest divendres 10 de juliol, 6:34, Perro Negro. Bueno, per negro, el futur meteorològic d'aquest país, tal com està el pati. Jan Ponsa, bon dia, tio.
1: Bon dia, Héctor.
0: A veure, què s'ha de saber d'aquestes temperatures, d'aquesta onada de calor, de tot plegats?
1: Doncs sí, déu-n'hi-do quina setmaneta que estem tenint amb temperatures molt altes. I avui divendres sí que és veritat que es relaxarà una miqueta amb més el termòmetre. Tot i així, tindrem temperatures molt altes arreu en un dia marcat pel sol, sobretot aquest matí, i a la tarda, novament, alguns ruixats i tempestes que poden ser localment intenses a punts del Pirineu. Molt bé. Temperatures baixen una mica. Sembla ser que els propers dies doncs podrien tornar a apretar amb ganes, sobretot de cara diumenge-dilluns.
0: Diumenge-dilluns, vull dir, vols dir que encara podria pujar una miqueta més?
1: Estem fent un petit respir d'aquesta onada de calor, perquè no podem dir que s'ha acabat. Sembla ser que la setmana que ve tocarà suar una altra vegada, inclús més que aquesta setmana, eh? Per tant, ja veus com està el panorama.
0: Conclusió, hidrateu-vos.
1: Correcte,
0: beveu l'aigua.
1: No feu esport a les 3 del migdia, cosa que hi ha molta gent que no sé per què fa, jo ho vaig veure ahir mateix.
0: Sí, no?
1: Així que, sisplau, protegiu-vos una mica perquè la cosa està molt seriosa. Déu-n'hi-do quin estiu.
0: Et farem cas. Merci, tio. Fins ara.
1: Fins ara.
2: Flash. Els matins són del... Flash Matí.
0: Perquè toca començar el dia amb bona música. En aquest cas, amb Ugel, des de França. Aquesta és Jamaican Bam Bam.

0: doncs han passat uns quants anyets, eh? Ha plogut moltes vegades. 2015, fa més d'una dècada, del sol a Plan B, quan feien aquest reggaeton remember Fanàtica Sensual. I aquí era una foto mia. No l'hem cantat vegades i vegades a la discoteca. Vinga, va, 6 i 41 minuts aquest divendres. Dale, dale, som al Flash Matí, gràcies per ser-hi. Avui estem sortejant també de nou aquesta escapada de càmping al càmping Balmarí, als Gelers Surmer, a la Catalunya Nord. Un càmping de somni, eh? Per aquells i aquelles que vulgueu desconnectar una miqueta. Vinga, la pregunta d'avui. A través de WhatsApp, avui us estem preguntant per cançons d'aquest estiu. Volem, avui, en acabar el programa, saber per vosaltres quina serà, quina acabarà sent la cançó d'aquest estiu del 2026. Per tant, avui farem una miqueta de rànquing. Per vosaltres, quina serà, quina acabarà sent aquesta cançó de l'estiu?
1: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: Aviam, aviam, hola.
2: Buenos días, Flashero.
0: Què passa, tío? Vámonos.
2: ¿Qué tal? ¿Preparados para el viernes o no? Vamos, vamos, vamos. Para mí la música del verano es la de Farruko, sí, y Gracie Sivaoki.
0: Ya pa' qué. Ya pa' qué. Oh.
2: Un saludo a todos los flasheros. Vamos, que nos vamos.
0: Vámonos. Aquesta té també molts números, eh? Té molts números de ser cançó de l'estiu. Sí, senyor. Li posem un palito al ja pa' què. Va, vinga.
3: Hola, flasheros.
0: Hola.
3: Doncs encara que no sigui d'aquest any, a mí me ha pegado muy fuerte por la mañana, café, oh, por la tarde, ron. Porque yo soy muy fan de fútbol americano, sí, y desde que el señor Pat Bunny la va a cantar un otro cop, y en aquest cas a la Super Bowl,
0: yeah,
3: se me ha quedado marcada para todo el que queda de año. Venga, una abrazada.
0: Gràcies pel missatge. Li posem un palito també al Café con Ron. Vale, vale. De moment hem dit Dorayakis de Flashy Ice Cream, Café con Ron de Bad Bunny i ja pa' queda el Farruko. Són les tres que heu dit. Bueno, algú ha dit també per aquí la graciosa del Quevedo. Aquesta ja tenia més números que sortís avui. Però bueno, vosaltres maneu quina serà, quina acabarà sent la cançó d'aquest estiu. 628-060513. A canvi, el treu al sorteig d'aquesta escapada al càmping Balmarí a la Catalunya Nord.
1: Flash Matí. Experts en despertar zombis.
0: Som-hi.

aquest divendres, d'aquest 10 de juliol, si heu matinat a saco avui també, perquè això de les vacances es veu molt llunyà encara, i heu posat Flash FM, gràcies per ser-hi, som al Flash Matí. Ara toca fer sonar Jay Wheeler amb el remix d'Omar Kurz del De Lejitos. Ja jo no

Es diu Angelitos sin alas. És el DCS amb el Juan Magán. Poca broma, tema del 2012. A Flash FM, a Flash Matí. Així, així, així. A 3 minuts de les 7 del matí. De seguida tornem al WhatsApp. Avui us estem preguntant a vosaltres quina creieu que serà la cançó d'aquest estiu. 628-06-05-13. Va, podeu participar al llarg de, doncs, aquest matí de divendres. Sona camins, somnis, promeses, Flash Matí, amb Sopa de Cabra, Suimon DJ.

0: sols.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 7:12. Persones han mort a Almeria en un incendi forestal que crema el municipi de Los Gallardos. El foc va cremar aquest dijous a la tarda després de la caiguda d'un cable elèctric i ha obligat a desallotjar unes 1.000 persones. L'alcalde del poble ha dit aquesta matinada al canal 24 Hores que també hi ha més de mitja dotzena de ferits. Aquest matí, a primera hora, hi treballen prop de 200 efectius dels bombers intentant estabilitzar l'incendi que crema sense control amb ràfegues de vent que han arribat als 70 km per hora. D'altra banda, nou front en el cas Andic. El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha anunciat que investigarà la terapeuta de la família per la seva declaració polèmica davant la jutgessa de Martorell, l'entitat l'acusa d'intrusisme professional i males praxis en aquella compareixença que es va allargar més de 3 hores i on ella va fer una defensa fèrria del seu mètode. I els Mossos d'Esquadra investiguen un seguit de trets que es van disparar dimecres a la nit al barri de la Creu Alta de Sabadell. El cos policial s'ha fet càrrec de la investigació i treballen per determinar l'autoria dels trets i esclarir les circumstàncies en què es van produir. De moment, la investigació continua oberta i no hi ha hagut cap detenció. Els esports. Per tercer mundial consecutiu, França serà com a mínim semifinalista. El Marroc no ha pogut amb el potencial dels francesos i ha perdut per 2-0. El rival de França sortirà del partit d'avui entre Espanya i Bèlgica, que es disputarà a les 9 de la nit.
1: Sona el Megacrack a Flash FM.
3: La que manda.
4: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: És Mau White Joe, l'artista d'aquesta setmana. És el megacrack a Flash FM a les 7 i gairebé 5 minuts. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Què passa? Sempre fas la derrapada aquesta, eh?
1: És la meva salutació matinal.
0: Sí, totalment.
1: Si no t'agrada, què hi fem? Ja la canviaria per la temporada vinent,
0: No, que va.
1: No? Vale.
0: Trobarem a faltar, si no, home, per favor.
1: Ah, vale, ok.
0: Nova hora en marxa, Flash Matina, divendres ja, amb la tonteria. Tenim aquí el cap de setmana 10 de juliol del 2026.
1: Sí, déu-n'hi-do.
0: I en plena onada de calor, avui us estem fent una pregunta a través del WhatsApp. Avui vosaltres heu de decidir, heu de fer el rànquing definitiu per saber quin acabarà sent la cançó d'aquest estiu 2026.
1: Vinga,
0: que passa que avui també us regalem una escapada de cap de setmana a un bungalow del càmping Balmarí, Argelers Surmer, a la Catalunya Nord.
1: Vale.
0: Com està França, eh?
1: França està fatal. Per lo del Mundial. Està tot destrossat.
0: Mare de Déu. Bueno, vosaltres, per participar, ens heu d'enviar un missatge a través del WhatsApp del Flash Matí, al 628-060513, i ens dieu quina creieu que serà la cançó d'aquest estiu del 2026.
2: Bon dia, Flasheros.
1: Bon dia.
2: Per mi, la cançó de l'estiu, crec...
0: Creus?
2: ...que podria ser perfectament la Graciosa de Quevedo.
0: Molt bé.
2: Jo crec que aquesta enganxarà bastant. Ah, un petó i una abraçada, bon cap Petonet. De setmana.
1: Petó.
0: Té molt bona pinta, aquesta cançó. Fa pinta ser cançó de l'estiu, eh?
1: Sí, ja, jo m'imaginava, que aquesta començaria fort.
0: A veure, una altra, aviam.
3: Bon dia, Flasheros.
1: Hola.
3: Doncs per mi la cançó de l'estiu serà la de la Marutxa.
0: La Marutxa o la Morutxa?
1: La Morutxa.
3: I bon cap de setmana a tots.
0: La Marutxa.
1: La Maritim.
0: A bailar a la Marutxa, que se vuelve. Ole, ole, una altra, va, hola.
4: Per la cançó de l'estiu serà
0: Malaltí. Malaltí, no, Maladí. Malaltí.
1: M'encanta.
0: Bueno, està molt guai, Li posem un palito a la Morotxa, un palito al Maladí, un palito a la Graciosa.
1: Molt bé.
0: Bueno, anem fent, està molt guai.
1: Jo m'apunto tot, eh?
0: Exacte, avui farem el rànquing definitiu, eh? Si trob tot, bell, si trob tot sexy. 628-060513, nova hora en marxa del Flash Matí.
5: Flash! Els matins són del... Flash Matí.
0: Molt bon dia, bon divendres.
1: Bon dia. Va.

0: Flaix Matí. De 6 a 11. A Flaix FM.
1: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou duple de l'11, Super 11 i triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
2: Ara o mai.

0: molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a sharefestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @sharefestbcn. Flash FM, emissora oficial.
1: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Em transmet...

0: De setmana a Catalunya, amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
1: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses, sóc on vull i sobretot amb qui vull.
2: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
4: Sona bé.
3: 4,3 litres de consum al 100.
4: Sona Qashqai e-Power.
3: I el 0% TAE.
4: Sona que estreno un Nissan.
3: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Andorra. Flash FM 93.8.
6: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
7: Bon dia, doncs hores d'ara una cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
8: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
9: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
10: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
11: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
12: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
11: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
12: Som a l'avinguda del Rebell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
11: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes

0: Aquest sol que fa, per favor, Figaflauas, amb la que va ser cançó de l'estiu ara fa 2 o 3 anys. Jo ja m'he perdut amb aquesta cançó.
1: No ho sé, no tinc ni idea, però, mare meva, va ser la cançó de l'estiu, també.
0: Avui estem parlant d'això, eh? Quina creieu vosaltres que serà la cançó d'aquest estiu del 2026? La Marina està morena, va. El flash matí d'aquest divendres, 10 de juliol, 7 i 24. Gemma Manzanero, tenim titular.
1: Tenim titular, parlarem del Mundial, no dels partits de futbol, sinó del show de la mitja part.
0: Va, quina mitja part?
1: A la mitja part també hi haurà a la final del...
0: A la final
1: de la Copa Mundial, el 19 de juliol, a l'estadi de Nova York, de Nova Jersey, doncs actuaran diferents artistes com la Super Bowl, més o menys, d'acord?
0: Que és com la Super Bowl, però en petit, d'alguna manera, o no?
1: Bueno, petit, Déu-n'hi-do. De fet, el noi de Coldplay, Chris, serà
0: Martin,
1: qui presentarà la gala, vale?
0: Ah, que guai. Bueno,
1: que presentarà aquestes actuacions musicals.
0: Bueno, i qui cantarà allà?
1: Aquí ho tenim. Tenim a la Madonna.
0: La Madonna?
1: És heavy,
0: Espera.
1: Aquesta mateixa.
0: Tu, que fort, quina edat té aquesta senyora allà?
1: Tenir 60 llargs.
0: És gran, eh? Bueno, però que guai, eh? Que guai,
1: no, no,
0: que canti.
1: No, i tant, si la tia està super en forma. La Shakira, òbviament.
0: Home, la Shakira no podia faltar. Te'n recordes de la Shakira del Waka Waka?
1: Per mi la millor del Mundial, aquesta cançó estava molt guai. La de Hips Don't Lie no era del Mundial, veritat, era una de la Shakira per ella.
0: No soc tan Shakirer com per
1: vale.
0: Això.
1: Mira, els BTS, que són K-popers, són un grup de...
0: Sí.
1: De...
0: Això.
1: I per últim,
0: sí,
1: un que no s'esperava ningú, que és el Justin Bieber.
0: Justin Bieber, que sortirà a cantar allà, a la mitja part.
1: Sí, tu creus que sortirà a cantar o ficarà una
0: o
1: llista...
0: O farà playback, o farà karaoke.
1: Una llista de la producció de YouTube.
0: No sé. Home, espero que canti, no?
1: I ja està. Sí, jo també ho espero.
0: Però, i aquesta final, aquesta actuació es podrà veure, no? La podrem veure,
1: sí,
0: d'alguna manera.
1: I tant, es podrà veure. No sé quina hora és exactament, però això el 19 de juliol, la final.
0: Bueno, comença la setmana que ve, ja ho acabarem d'informar.
1: I tant.
0: Som al Flash Matí, sapigueu que tornen les Moonride Music Nights a PortAventura.
1: Bravo.
0: Quan cau la tarda, el parc es vesteix de color i festa, i demà dissabte, doncs, podeu viure una nit, la nit amb més orgull de l'estiu, a la Pride Night. Entrades des de 35 euros. Moonride Music Nights a PortAventura. Info a portaventuraworld.com. I ara, doncs, fem sonar aquesta cançó del porto-riquenyo Marc Urs amb un altre dels mítics de l'escena urbana en llengua flow. Forever Tugantel, bon dia.
1: Bon dia.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 8:15. Gràcies a la millora de les condicions meteorològiques, els bombers han pogut estabilitzar l'incendi de Guimerà a l'Urgell i desconfinar la població aquest dijous poc després de les 10 de la nit. El que sí que es mantenen són les restriccions de mobilitat entre poblacions de la zona. La represa del flanc dret va obligar ahir a la tarda a confinar els nuclis de Verdú, Vilagrassa, Granyanella, Mas de Bon Dia i el polígon industrial de Rimbau. Per ara hi ha més de 300 hectàrees cremades. I segons les últimes dades publicades del Centre d'Estudis d'Opinió, el Partit Socialista tornaria a guanyar les eleccions amb Esquerra Republicana i Aliança Catalana disputant-se el segon lloc davant de Junts. Els de Puigdemont perdrien la meitat dels escons i quedarien en quarta posició i l'extrema dreta ocuparia una quarta part del Parlament. Els esports. Per tercer mundial consecutiu, França serà com a mínim semifinalista. El Marroc no ha pogut amb el potencial dels francesos i ha perdut per 2-0. El rival de França sortirà del partit d'avui entre Espanya i Bèlgica, que juguen a les 9 de la nit.
0: Especial informatiu.
1: Del 17 al 26 de juliol, al Palau de la Generalitat acull una nova edició del Festival Internacional de Carilló de Barcelona amb 6 concerts al Pati dels Tarongers a càrrec d'intèrprets de referència internacional. La programació combina obres clàssiques, contemporànies i tradicionals amb homenatges a Antoni Gaudí i Pau Casals i convida el públic a descobrir la riquesa sonora en un entorn patrimonial únic. Una proposta cultural que converteix les nits d'estiu en una experiència musical única oberta a tots els públics. D'altra banda, el Palau Robert acull l'exposició Quan la sanitat es de refugi, una mostra que aborda l'impacte dels conflictes armats sobre els sistemes sanitaris i dona a conèixer les iniciatives d'acollida sanitària que permeten atendre a Catalunya infants procedents de Gaza. A través de fotografies, dades i testimonis, l'exposició ofereix una mirada humana sobre aquesta realitat i posa en valor la cooperació sanitària i el dret universal a la salut.
0: Flash Matí, el despertador de Flash FM.

0: Venga, las manos para arriba. Sube las manos para arriba, pero si estás al coche, no. Al volant, al volant. Echa para allá, Pitbull, a Flash FM. Perquè és divendres, perquè arriba el cap de setmana, perquè és estiu. I si més no, per intentar que tingueu un divendres, doncs mira, de meravella, eh?
1: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Ara mateix passen 5 minuts de 7:45, és el 10 de juliol, som al Flash Matí, gràcies per ser-hi. Nosaltres el que sí tenim aquí, evidentment, és el ritme necessari. Ara amb el Turizo.

0: queda claro que por un pendejo no se llora. Y si se llora, ¿qué? Pues que no se entere. Si se entera, pues...
1: Malament.
0: Ya le hem cagat i no serveix de res a plurats, saps què vull dir?
1: Li puja l'ego.
0: Exacte. Por un pendejo no se llora. Pendejos de Catalunya... No, és broma. Som al Flash Matí. No, no. Què tal, Xema Manzanero?
1: Molt bé, Héctor Ortega, i tu?
0: Molt bé, Jean Ponsa, bon dia, tio.
2: Bon dia, què tal, com esteu?
0: Bon i calorós dia de divendres, 10 de juliol. Què hem de saber d'aquesta jornada, Jean?
2: Doncs mira, després de 4 dies d'intensa onada de calor, sembla ser que avui els termòmetres es relaxaran una mica, però això no vol dir que deixi de fer calor, eh? Déu-n'hi-do quina jornada que vam tenir ahir, amb temperatures molt altes, també. I sembla ser que avui ens espera un nou dia acompanyat amb sol també al matí, i novament a la tarda tindrem alguns ruixats i tempestes a punts del Pirineu, amb un cap de setmana, doncs, serà força estable, amb bastant sol, algun ruixat a punts del Pirineu, i poca cosa més, això sí, us aviso ja, em sap molt de greu, que és que sembla ser que la setmana vinent la onada de calor, doncs, es tornarà a disparar bastant, amb temperatures molt altes, eh? Per si no n'heu tingut prou de calor...
1: Comencem cada setmana amb onades de calor, eh?
2: Sí, sí, és el pal que...
0: Però aquesta serà tercera o no haurem sortit mai d'aquesta segona?
2: No haurem sortit mai d'aquesta, perquè segurament hi haurà comarques de Catalunya que seguiran amb llindar d'onada de calor, i llavors el Servei Meteorològic de Catalunya ara mateix està considerant que és una única onada de calor
0: llarga.
2: De 2 setmanes, que déu-n'hi-do.
0: Ja.
2: I llavors, ja veieu com està el panorama.
0: Molt bé, Jan. Gràcies, tio. Fins ara.
2: Vinga, fins ara.
1: Flash Matí.
0: Experts en despertar zombis. Volem espavilar aquí a tot el país. Ara mateix amb el so dels argentins Litquila, Tiago Beceta, Maria Becerra, Duki i Emilia. Va, va, va.

amb el Quevedo, aquesta formació de noies que estan ara mateix amb tot un salseo que si se'n van de la banda, que si la banda diu una cosa, que si marxa una, entra una altra, bueno, no paren. Això d'aquí una estona al Flash Matí també ho explicarem amb més calma, amb més detall. El Golpito, 3:15 de 8 ara mateix d'aquest divendres 10 de juliol. Sona Kid Voodoo, JC Reyes. Molt bon dia.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Què et passa?
2: Que no em tanca la maleta.
1: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
2: Bé, si trec uns quants banyadors...
1: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
3: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
1: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
5: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
6: Aquest estiu arriba l'estrena més esperada, la temporada 27 de MediaMark. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia amb les millors ofertes i tots els nostres serveis. Hi ha disponible a les millors botigues MediaMark.
7: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
8: I molta festa.
7: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows...
8: I un any més tornen les afterparties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
7: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a branchelectronicfestival.com. Espavila, que volen.
9: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
10: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
11: Sona bé.
10: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
11: Sona el nou Micra.
10: I el 0% TAE.
11: Sona que estreno Nissan.
10: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Ho sabem, arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
13: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
14: Andorra. Flash FM 93.8.
15: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
16: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
17: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
18: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
17: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
19: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
20: Ah, no? I com us ho heu fet?
19: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
20: Ui, sí! No sento res.
17: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur... Millora casa teva o l'oficina amb Espart a Guix. 356-556.

0: 2019 a Flash FM. Bon dia a tothom, què tal?
1: Echa-me la culpa, bon dia, Héctor Ortega.
0: Va, que és divendres, avui estem preguntant-vos quina creieu que serà la cançó d'aquest estiu. 628-06-05-13, hola.
2: Bon dia, jo també penso que la cançó de l'estiu serà la del Quevedo i Elvis Crespo, La Graciosa.
0: Sí, sí.
2: Que passeu un bon cap de setmana.
0: Gràcies, tu també. Avui estem sortejant una escapada de cap de setmana al Càmping Balberí, a la Catalunya Nord. Hola.
3: Bon dia, flasheros. Per mi la cançó d'estiu, sens dubte, és Loco Loco, de la de Gordo.
0: Hola,
1: molt bé.
3: Bon dia, flasheros.
0: Loco contigo. Participeu a través del WhatsApp. Sortegem un cap de setmana al Càmping Balmerí. Quina creieu que serà la cançó d'aquest estiu del 2026?
4: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
0: Camí de les 7 de... No, de les 8 del matí. Les 7 ja li posem el xec. A les 8 d'aquest divendres, 10 de juliol, arribarem amb la Tini, Ulises Bueno, Dos Amantes, al Flash Matí de Flash FM. Som-hi.

0: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil. Meroil. Estacions de proximitat. Patrocina els informatius.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són les 8, 12 persones han mort a Almeria en un incendi forestal que crema el municipi de Los Gallardos. El foc va començar aquest dijous a la tarda després de la caiguda d'un cable elèctric i ha obligat a desallotjar unes 1.000 persones. Aquest matí a primera hora hi treballen prop de 200 efectius dels bombers intentant estabilitzar l'incendi que crema sense control amb ràfegues de vent que han arribat als 70 km per hora. D'altra banda, novetats en el cas Andic, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha anunciat que investigarà la terapeuta de la família per la seva declaració polèmica davant la jutgessa de Martorell. L'entitat l'acusa d'intrusisme professional i males praxis en aquella compareixença que es va allargar més de 3 hores i on ella va fer una defensa fèrria del seu mètode. I els Mossos d'Esquadra han identificat la dona trobada morta el 3 de juny al riu Segre a Lleida. Els investigadors consideren que es tracta d'una mort violenta, però mantenen obertes diverses hipòtesis sobre les circumstàncies en què es va produir. Hores abans de confirmar la identificació, que respon a una dona de 50 anys de nacionalitat espanyola, s'havia distribuït un retrat de la víctima generat amb intel·ligència artificial. Els esports. Per tercer mundial consecutiu, França serà com a mínim semifinalista. El Marroc no ha pogut amb el potencial dels francesos i ha perdut per 2-0. El rival de França sortirà del partit d'avui entre Espanya i Bèlgica, que es jugarà a les 9 de la nit.
0: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar. Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
3: Flash.
1: Flash FM.
4: La que manda.

0: aquesta cançó inclosa a l'àlbum El Baifo, i a més el... doncs aquesta setmana és el número 1 aquí a Flash FM. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Vinga, som al Flash Matí d'aquest divendres 10 de juliol. Avui estem parlant de cançons de l'estiu, perquè probablement aquest La Graciosa acabi sent la cançó de l'estiu, eh?
1: Té molts números.
0: O una d'elles, o una d'elles.
1: Una d'elles segur.
0: Per què no repassem algunes cançons d'altres estius?
1: Sí!
0: Tu te'n recordes, per exemple, el 2011 del Danza Kuduro? Cintura sola. Potser te l'esperaves, no? Però és que hem estat analitzant algunes llistes de cançons de l'estiu d'anys enrere. El 2013 era El Tiburón.
1: Què?
0: Ahí está el tiburón.
1: Ostres, em pensava que era més antiga, eh?
0: No, no, no, 2000... Bueno, sí, 2013, 2013, Henry Méndez. Sí, sí, sí, sí, ahí
1: está. No pare, sigue, sigue.
0: Ara, ara.
1: No pare, sigue.
0: Bueno, va, per exemple... L'any següent del Tiburón va ser la d'Enrique Iglesias, la de Bailando.
2: Una noche loca.
0: Bueno, hem de parlar del Despacito, evidentment, no? Evidentment.
1: És que em posa aquesta cançó.
0: Literal, no?
1: M'encanta.
0: Literal, bé, molt bé, molt bé. Bueno, però és que si vas una miqueta enrere et trobes joies com, per exemple, La Camisa Negra de Juanes. Clar.
3: Mi amor está de luto.
0: 2005, eh?
3: Tengo una mala pena y es por culpa.
0: Hauríem de parlar del Dragostea Dintei. Bueno, i també, refuscant una mica, he trobat una cosa que no sé si recordaràs.
1: Sí,
0: el Opa.
1: Voy a hacer un corral.
0: Tu te'n recordes d'això o no?
4: Opa.
1: Voy a hacer un corral. És un tremendo temazo, això. Opa.
0: Jo havia de fer un corral. Són aquelles cançons que envelleixen malament, eh?
1: El meu pare estava viciadíssim, aquesta cançó.
0: Com era, no me'n recordo jo.

0: Bueno, molt bé. Avui volem saber per vosaltres quina serà la cançó d'aquest estiu del 2026. A canvi, sortegem una escapada de cap de setmana a la Catalunya Nord, al càmping Balmarí. Opa!
1: Tengo la madera y tengo los...
0: Com era això? No me'n recordo jo. Bueno, vosaltres quina creieu que és la cançó d'aquest estiu?
2: Envia'ns un WhatsApp al 628 060513.
0: Vaya remember, eh?
1: Opa! Pero que sepas que opa!
0: Ara! Déu-n'hi-do!
2: Un matí de bojos! Un matí amb el Flash Matí!

Una altra cosa no sé, però el Turizo està ben cuidat, eh? Està força mimat aquí a Flash FM. Manuel Turizo! Aquesta és la seva bachata del 2022, avui de nou, en aquest flash matí del divendres, d'aquest 10 de juliol, un quart de nou, sona Bad Bunny, Nueva Yol! Per aquells i aquelles que esteu en marxa, que us heu ficat la ràdio a la carretera, per exemple, els primers quilòmetres d'aquest divendres, ja tenim aquí el cap de setmana, penya, no passa res, no?

0: a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
1: Ara o mai. Últimes entrades pel Share Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVCV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol.

0: Sarge FM, emissora oficial.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
3: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
4: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta Citroën.es.
5: Arriba la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia. Com una escombra Dyson V15 Detect Fluffy amb tecnologia làser per 579 euros. I ja disponible a les millors botigues MediaMarkt.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
7: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
8: I molta festa.
7: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Tranada i molts més. House, techno, live shows.
8: I un any més tornen les after parties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
7: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a branchelectronicfestival.com. Espavila, que volen.
9: Andorra. Flash FM 93.8.
10: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
11: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè fars del trànsit, aquest trànsit dens, el que ja l'1, avinguda Salou, en amb dos sentits a la marxa. I ara que tens el 3, entrada de la Massana en sentit nord. I això tot de moment és el Centre Nacional del Trànsit.
12: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
13: Som únics. El ritme el marca Flash FM. Andorra 93.8 FM.
14: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
15: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
14: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
15: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
14: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
16: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira. Un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
17: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
18: Flash!

0: estaran actuant, ho hem dit abans, bueno, ella, la Shakira i altres artistes, la propera setmana a la mitja part de la final del Mundial, eh?
1: I tant.
0: Gemma Manzanero, què tal?
1: Què passa, Actor Ortega? Com estàs?
0: 8 i 26 minuts. Vinga, aquell dia ja està començadíssim, engegadíssim, eh?
1: Doncs sí, ja el tenim.
0: No sigueu ubicats al mapa. Moltes gràcies per acompanyar-nos també a nosaltres en aquest programa. Flash Matí, com cada dia, entre les 6 i les 11 del matí. Ara mateix, amb més ritme, preparat per aquí, Juan Magán.
1: Ole!
0: Amb el seu Bailando por ahí, versionat en aquest cas amb l'Omar Montes, Ayer la vi.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Els cossos d'emergència es van desplaçar ahir dijous a la tarda fins a la zona del pont del Copríncep Martí a Lanis, a Escaldes-Engordany, després de rebre l'avís que hi havia una persona a l'aigua. Un cop al lloc, els equips van localitzar el cos sense vida d'un home d'una certa edat. La policia manté oberta la investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. Segons les primeres informacions, la víctima no seria resident al Principat i s'està intentant determinar quina vinculació tenia al país. Parlar de l'incendi forestal declarat ahir dijous al vespre, els plans de Sornàs, Ordino, va mobilitzar els bombers després que una columna de fum fos visible des de diversos punts de la parròquia. A causa de les dificultats d'accés per terra, l'operatiu va comptar amb el suport d'un helicòpter. Les flames van poder controlar amb rapidesa i, segons les primeres hipòtesis, l'origen del foc hauria estat l'impacte d'un llamp durant la tempesta que va afectar a bona part del país ahir a la tarda. Destacar que l'artista del Cirque du Soleil, que dilluns va ser rescatada inconscient del fons d'una piscina d'Escaldes, ha abandonat la unitat de cures intensives de l'hospital. Tant Andorra Turisme com el centre hospitalari preveuen que pugui rebre l'alta mèdica abans que acabi aquesta setmana. Fer referència al trànsit registrat al nostre país va disminuir un 5% l'any passat, malgrat que la població va créixer a prop d'un 2,3%, una dada que es va donar a conèixer ahir després de la reunió de la Taula Nacional de Mobilitat celebrada. I la 42a edició del Festival Internacional de Jazz Escaldes ha tancat amb una valoració positiva per part del Comú. El certamen ha reunit 6.400 espectadors, una xifra que representa un increment del 6% respecte a l'any passat. Des de la Corporació Comunal consideren que el festival està plenament consolidat i ja treballen en la pròxima edició amb la voluntat de recuperar la programació adreçada al públic infantil.
0: Andorra. Flash FM 93.8. Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM. Flash FM Andorra. 93.8. Flash FM. Flash Matí. El despertador de Flash FM.
2: Ai.

0: Suave, suavecito. És el Luis Fonsi amb el Daddy Yankee, la cabra, Despacito 2017, amb la tonteria, eh? Favorito, favorito, que és estiu, va. 10 de juliol, passen 6 minuts de 2 quarts de 9. Escolteu Flash FM. El Flash Matí, hola, què tal?
1: Despacito.
2: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM. It's back.

0: aquest és el Màquina Time de Dimitri Vegas, Like Mike, 8:38, Gemma Manzanero.
1: Héctor Ortega, què tal?
0: Què passa, família? Bon dia, som al Flash Matí. Avui us estem regalant la última escapadeta a la Catalunya Nord. Avui també tenim per vosaltres en joc un cap de setmana al càmping Balmarí, Argelers-sur-Mer.
1: Exacte, per participar només heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i ens heu de dir quina creieu que serà la cançó d'aquest estiu.
0: A veure, aviam qui guanya avui.
2: Hola. Jo crec que en comptes de La Graciosa és la de Golpito, de Quevedo, la línia.
1: Estic de por.
2: És una cançó que m'agrada molt, molt, molt i l'he escoltat amb moltíssima gent cantar, més que La Graciosa.
0: Més que La Graciosa, eh? És que hi ha molta gent que diu que sí, que La Graciosa, i d'altra, com tu, que dius que potser és més aviat el Golpito.
1: Exacte, sí, sí, jo
0: ho sabrem, ho sabrem.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Hola.
4: Bon dia.
1: Hola.
4: Jo crec que la cançó de l'estiu serà Xavier, el tècnic de so.
0: Xavier,
4: que cada vegada que soni tothom traurà els mòbils per gravar-se.
0: Té tota la pinta, també, aquest meme, eh?
1: Em dic Xavier.
5: Ginebra amb Coca-Cola.
0: Bueno, digueu vosaltres la vostra.
1: És d'aquest any, aquesta?
0: Sí, sí, clar, és, fa molt poc temps, aquesta cançó.
5: Ginebra sola.
0: Bueno, digueu la vostra. Quina creieu que serà la cançó de l'estiu en joc aquest cap de setmana? No quedi literalment un cap de setmana al càmping Balmarí, a la Catalunya Nord.
6: I la xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: De parlar del temps. Tenim molta calor aquí a l'estudi. No sé tu, Jan, però nosaltres ja estem que no podem més amb aquesta onada de calor, eh?
7: Jo estic ja fins al monyo absolut.
1: Que
7: acabi ja l'estiu, sisplau.
1: No!
0: Que acabi ja l'estiu i acaba de començar, tio.
7: Si és que Déu-n'hi-do quin estiu. Està sent un estiu de moment històric. Segona onada de calor que estem tenint aquesta setmana i sembla ser que també s'allargarà la setmana vinent, eh? Vull dir que paciència absolutament a tothom, perquè crec que la calor no acaba.
1: Tot el juliol amb onada de calor.
0: Bueno, això ja ho sabrem si és que s'ha de saber.
7: La primera meitat del juliol, com a mínim, sembla ser que sí.
0: Bueno, aviam, aquesta llavors és la previsió, més o menys, de cara a aquest divendres i aquest cap de setmana, no?
7: Correcte, avui sí que és veritat que fluixa una miqueta més la calor que respecte als últims dies, on hem tingut temperatures històricament altes, però de cara al cap de setmana sembla ser, doncs, que aquest temps es mantindrà una miqueta així, eh? Temperatures que baixen un pèl, seguirà fent calor, això ja us ho asseguro, de matins força assolellats a bona part de Catalunya, i a les tardes alguns ruixats a punts del Pirineu. I res, sembla ser que la setmana que ve haurem de suar de valent, un altre cop. L'onada de calor apretarà amb intensitat.
0: A seguir suant, clar que sí. Llavors, bueno, doncs el de sempre, que us hidrateu bé, que agafeu l'ombra cada cop que pugueu,
7: correcte,
0: que no feu coses a l'aire lliure.
7: No tireu petards al bosc.
0: A mitja tarda.
1: Exacte.
7: Per exemple.
1: Important.
7: Com a idea.
0: El tema dels incendis, si ho podem evitar, quasi que millor. El que no podem evitar, Jan, és quedar-nos pensant cada cop que deixes anar per la boca la frase del dia,
7: Déu-n'hi-do quina frase que portem avui,
0: Poligany, aviam, va.
7: Aquesta segur que l'heu escoltat ja. Si estàs en el tren equivocat, baixa a la següent parada, perquè com més triguis a baixar, més car serà el tiquet de tornada.
0: És veritat.
1: Això és molt cert.
0: És tota la raó del món, eh?
7: No us equivoqueu, Hòstia.
1: Baixeu del tren...
7: Quan toca.
1: Esteu a temps.
0: Molt bé, Jan, fins ara, gràcies.
7: Vinga, fins ara.
8: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana,
9: Sona bé.
8: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
9: Sona el nou Micra.
8: I el 0% TAE.
9: Sona que estreno Nissan.
8: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Sona Flash Matí, sona Bad Bunny. Bon dia.

Moving to the Sun, una de les més recents d'Augel, des de l'àlbum 21, el mateix del Jamaica, en aquest cas, amb Ultra Naté, el flash matí de Flash FM, a 3:15 de 9. Anem a buscar Elena Rose, Manuel Turizo.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: 5, 6, 7, 8.
2: Valorado.
3: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
2: en España.
3: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: ¿Ja tens el val escolar de 70 euros?
5: 70? Vols dir 60, oi?
4: No, no, en Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
6: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
7: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
8: Sí, digui'm.
7: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
8: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
9: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta'n les condicions a la web.
10: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
11: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
10: A més, té un 98% de carn.
11: És natural que es noti, oi?
10: Doncs sí, natural.
12: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
13: Las rebajas de verano ya han comenzado en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Ven por los descuentos adicionales sobre precios outlet. Quédate para disfrutar de una experiencia de compra cómoda y fresca cuando aprieta el calor. Y recuerda, abrimos todos los días para que aproveches al máximo los mejores descuentos. Porque este verano hay mucho más por descubrir en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
14: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
15: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu.
16: Més per tu.
17: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
18: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenés tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenés Andorra i Pirenés Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenés et vindrà de gust.
19: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
20: Dijous 16 de juliol torna l'Afterwork a Anyós Park. Les millors pool parties es viuen amb Joyce i Ángel de Andrés, que fusionaran hits i estils musicals com house i techno. De 5 a 10, vine a viure l'estiu com toca.
19: El millor Afterwork de l'estiu t'espera a Anyós Park. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.

Va ser la primera del Benet. El Bois Sutor Xemín, el Flash Matí. Què tal, com esteu? És divendres, 10 de juliol. Sona la Villa. Ryan Castro, capo! Yeah, I

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9:12. Persones han mort a Almeria en un incendi forestal que crema el municipi de Los Gallardos. El foc va començar aquest dijous a la tarda després de la caiguda d'un cable elèctric i ha obligat a desallotjar unes 1.000 persones. Aquest matí a primera hora hi treballen prop de 200 efectius dels bombers intentant estabilitzar l'incendi que crema sense control amb ràfegues de vent que han arribat a 70 km per hora. D'altra banda, novetats en el cas Andic, el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha anunciat que investigarà la terapeuta de la família per la seva declaració polèmica davant la jutgessa de Martorell. L'entitat l'acusa d'intrusisme professional i males praxis en aquella compareixença que es va allargar més de 3 hores i on ella va fer una defensa fèrria del seu mètode. I els Mossos d'Esquadra han identificat la dona trobada morta el 3 de juny al riu Segre, a Lleida. Els investigadors consideren que es tracta d'una mort violenta, però mantenen obertes diverses hipòtesis sobre les circumstàncies en què es va produir. Hores abans de confirmar la identificació, que respon a una dona de 50 anys de nacionalitat espanyola, s'havia distribuït un retrat de la víctima generat amb intel·ligència artificial. Els esports. Per tercer mundial consecutiu, França serà com a mínim semifinalista. El Marroc no ha pogut amb el potencial dels francesos i ha perdut per 2-0. El rival de França sortirà del partit d'avui entre Espanya i Bèlgica, que juguen a les 9 de la nit.
0: Sona el Megacrack. A Flash FM.
2: La que manda.
3: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Paparazzi és el títol d'aquesta cançó de Mouvais Jo. Aquest tio que va cantar això del maletí, plus en plus, i aquestes coses que s'entenen a mig cas.
1: És que només sap dir plus en plus.
0: Plus en plus, bueno, però ja tens alguna cosa allà clara del que diu la cançó, més i més, no? Plus en plus.
1: Totalment.
0: Bueno, maletí, el mega crack aquesta setmana. Gemma Manzanero, bon dia, què tal?
1: Què passa, Héctor Ortega, com estàs? Plus en plus?
0: Plus en plus. Avui estem demanant-vos a través del WhatsApp que ens sigueu quina creieu que és la cançó de l'estiu. Doncs aquest maletí s'ha dit, eh?
1: S'ha dit, alguna persona l'ha dit, i segur que alguna persona la dirà més.
0: Podeu participar a 628-06-0513. Avui en joc també un cap de setmana al Càmping Balmarí, a la Catalunya Nord. Abans hem repassat algunes cançons de l'estiu.
1: Sí.
0: D'altres anys enrere, eh?
1: M'encanta.
0: Hi ha tantes cançons que han sonat tantes i tantes vegades.
1: Sí.
0: Tu te'n recordes, per exemple, Gemma Manzanero?
1: Aviam, segur que sí.
0: De la gozadera, quin temor, eh?
2: Miami me lo confirmó.
0: Gozadera, si no m'equivoco, a l'estiu del 2015 va ser quan més sonava, per exemple.
1: És que és un temazo, eh?
0: També tenim així recentment La Tusa. La Tusa. Home, pongan Tusa. Aquesta va ser la que vam ballar tantes i tantes vegades abans de quedar-nos tancats a casa per la Covid,
1: eh? Ostres, quins temps, tio.
0: Jo me'n recordo punxar algun bolo, que La Tusa era el temón de l'hòstia,
1: sí,
0: i després
1: sí,
0: el Pedro Sánchez dient que ens havíem de quedar a casa. Jo, no, no, no!
1: I l'altre amb l'ametlla aturada al
0: no,
1: coll,
0: La Tusa, tio. Sí, sí, el Fernando Simón.
1: Ja.
0: Bueno, però si anem enrere, podem trobar cançons com, per exemple, el Papi Chulo.

0: Que ja està molt enrere, eh? Va, tornem una miqueta a alguna més recent. La potra salvaje. Aquesta remesa que posàvem aquí a Flash FM. Que sonava a tot arreu cada dia, a qualsevol hora.
1: I va picar fort, sí.
0: Però si anem enrere un altre cop, per exemple, el Waka Waka també va sonar i molt. Però que ara torna a sonar una miqueta pel tema del Mundial,
1: Cada Shakira, Mundial, evident, sí. Cada Mundial té una cosa.
0: Exacte. O, per exemple, tenim cançons mítiques com la del David Tavares. Cançons que han estat cançons de l'estiu.
1: Amor de verano, aquesta cançó, Héctor, jo amb 18 anyets sempre deia ai, vull ballar amb un noi a la discoteca enganxada amb el David Tavares.
0: Amor de verano. Però digueu vosaltres quina creieu que serà la cançó d'aquest estiu. Aquest estiu, aquest. S'està dient molt la graciosa del Quevedo, s'està dient Maladí,
1: esteu dient
0: també Loco Loco, de Gordo. Esteu dient Yapa, que de Farruko. Vull dir, estan sortint títols molt guapos, Digueu la vostra, 628-06-0513. Nova hora en marxa del Flash Matí amb el Rau Alejandro. Som-hi!
1: Bon dia!

aquesta és candidata a ser cançó de l'estiu. Parruco amb Gracie. I amb Steve Aoki, ja pa què, a Flash FM. Què tal, bon dia? Som al Flash Matí, camí d'un quart de 10. Sona Bad Bunny. No podia faltar en aquest matí, va.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com...

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
2: I molta festa.
1: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows.
2: I un any més tornen les after parties oficials del festival a quatre sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
1: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a branchelectronicfestival.com. Espavila, que volen.
3: Ja tens el val escolar de 70 euros?
4: 70? Vols dir 60, oi?
3: No, no, en Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
5: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
6: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
5: A més, té un 98% de carn.
6: És natural que es noti, oi?
5: Doncs sí, natural.
7: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
8: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
9: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
10: Bon dia, doncs a hores d'ara, perquè faça del trànsit, no hi ha cap incidència important a destacar. Per tant, es circula amb fluïdesa a tota la xarxa viària principal. I això és tot de moment des del Centre Nacional del Trànsit.
11: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Flash FM Andorra. La ràdio dance líder. 93.8 FM.
12: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
13: Ah, no? I com us ho heu fet?
12: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
13: Ui, sí! No sento res!
14: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de soroll o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356 556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356 556.
15: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
16: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament Comercial del Grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Escoltes el Flash Matí.

matí d'aquest divendres, d'aquest 10 de juliol del 26. El tonto! Que eres muy tonto, la veritat. Però va, ens apropem a 2:15 ara mateix i per què no fer sonar una altra de les de la Lola Índigo, Doblete! En aquest cas, però, mana mena, i una que també apunta maneres per ser cançó d'aquest estiu. Poca broma amb aquest petit Oa.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. Els cossos d'emergència es van desplaçar ahir dijous a la tarda fins a la zona del pont del Copríncep Martí a Lanis, a Escaldes-Engordany, després de rebre l'avís que hi havia una persona a l'aigua. Un cop al lloc, els equips van localitzar el cos sense vida d'un home d'una certa edat. La policia manté oberta la investigació per aclarir les circumstàncies dels fets. Segons les primeres informacions, la víctima no seria resident al Principat i s'està intentant determinar quina vinculació tenia al país. Parlar de l'incendi forestal declarat ahir dijous al vespre als plans de Sornàs, Ordino va mobilitzar els bombers després que una columna de fum fos visible des de diversos punts de la parròquia. A causa de les dificultats d'accés per terra, l'operatiu va comptar amb el suport d'un helicòpter. Les flames van poder controlar amb rapidesa i, segons les primeres hipòtesis, l'origen del foc hauria estat l'impacte d'un llamp durant la tempesta que va afectar a bona part del país ahir a la tarda. Destacar que l'artista del Cirque du Soleil, que dilluns va ser rescatada inconscient del fons d'una piscina d'Escaldes, ha abandonat la unitat de cures intensives de l'hospital. Tant Andorra Turisme com el centre hospitalari preveuen que pugui rebre l'alta mèdica abans que acabi aquesta setmana. Fer referència al trànsit registrat al nostre país va disminuir un 5% l'any passat, malgrat que la població va créixer prop d'un 2,3%, una dada que es va donar a conèixer ahir després de la reunió de la Taula Nacional de Mobilitat celebrada. I la 42a edició del Festival Internacional de Jazz a Escaldes ha tancat amb una valoració positiva per part del Comú. El certamen ha reunit 6.400 espectadors, una xifra que representa un increment del 6% respecte a l'any passat. Des de la Corporació Comunal consideren que el festival està plenament consolidat i ja treballen en la pròxima edició amb la voluntat de recuperar la programació adreçada al públic infantil.
0: Flash FM Andorra, la ràdio dance líder. 93.8 FM. El despertador de Flash FM.

0: Es diu La Vaina Loca, Vaina Loca del 2018 de l'Ozuna, amb el Manuel Turizo, al Flash Matí de Flash FM. De seguida repassem el WhatsApp. Avui us estem preguntant quina creieu vosaltres que serà la cançó d'aquest estiu 2026.
1: Flash Matí, de 6 a 11. El despertador.

0: Ciu no tiene sentido. No tiene sentido. És el BL, el Flash Matí de Flash FM. Vinga, divendres en marxa. El que sí que no tiene sentido és tot aquest episodi de calor, d'onada de calor eterna que estem vivint. Jan Ponsa, bon dia.
1: Bon dia, Déu-n'hi-do. Quina calda que està fent aquesta setmana. Jo ja no puc més.
0: Bueno, calor, el tema de la calor al final ja no és només que passis calor, també és doncs, el tema de les conseqüències, no?
2: Horrible.
0: Si mescles calor i gent que no té gaire vista, doncs tens un incendi, saps?
1: Sí, clar, tens gent que sembla que no ha passat per l'escola i que decideix, no sé, per exemple, tirar petards enmig del bosc quan estàs a 42 graus de temperatura.
2: De veritat,
0: però què s'ha de saber de cara a aquest divendres i al cap de setmana, Jan?
1: Doncs mira, de moment avui sembla ser que les temperatures afluixaran ja una miqueta més que respecte als últims dies, després de temperatures històricament altes.
0: Ja.
1: Però no ens en refiem massa, eh? Sembla ser que els propers dies les temperatures, a part de donar-nos aquest respir aquest cap de setmana, la següent setmana tornaran a pujar amb moltes ganes i l'onada de calor tornarà a apretar amb ganes.
0: Ja.
1: De moment, però, avui divendres, novament un dia força assolellat, amb alguns ruixats a la tarda, punts de Pirineu, i aquesta calor que ja comença a ser força habitual.
0: Ja.
2: Sí,
0: Faràs alguna cosa per intentar no cremar-te? Per intentar sobreviure aquest
1: fin, per no evaporar-me? Doncs mira, aniré al mar, que es troba una temperatura exactament d'uns 26 graus.
0: Exacte.
1: Jo crec que és una temperatura més baixa que la de l'ambient, llavors em permetrà refrescar-me.
2: T'encanta el mar, eh? T'encanta.
1: Sí, sí.
0: Bueno, probablement sigui una bona solució, en aquest cas.
1: Solucions i no problemes.
0: Qui pugui apropar-se a la platja, endavant i sobretot molta cremeta, eh?
1: I tant. I
0: molt bé, Jan, bon cap de setmana. Gràcies, tio.
3: Adéu. Un matí de bojos. Un matí amb el Flash Matí.
0: Les 9:38 minuts, sona Quevedo, el golpito.

0: La cançó del Raulito, Rau Alejandro, amb Farruko, del 2019. El Flash matí, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Bueno, com esteu vosaltres? Us heu llevat bé, tot correcte, tot en ordre, ja les vacances més a prop o no encara?
1: Espero que sí.
0: Esperem sí, que sí, esperem
1: sí.
0: Que
1: sí. Les vacances més a prop, segur.
0: Vinga, va, que tenim ja, bueno, estem immersos en aquest estiu del 26 i avui estem, doncs, fent aquí, servint un debat a tota l'audiència del programa. Volem sí. saber quina creieu que serà la cançó d'aquest estiu 2026.
1: Vale, bueno, aviam, bueno, bueno. Aviam què diu la penya.
0: Vinga, 628-06-05-13, hola.
2: Bon dia. Doncs mira, jo crec que la cançó d'aquest estiu és la de Muchacha.
0: Muchacha.
2: I si no fos aquesta, seria qualsevol cançó que cantés al Bele.
0: Bueno, la de Muchacha jo crec que també té números de ser una de les més escoltades i ballades i cantades aquest estiu, eh?
1: Déu-n'hi-do també el que sona, sí.
0: Bonita, que bona que és, que xula, tu.
3: Bon dia.
4: Jo diria que la cançó de l'estiu hauria de ser la de Dai Dai de Shakira.
0: Dai Dai.
4: Ja que estem a l'estiu del Mundial,
1: sí. Doncs
4: estaria bé. Bon dia a tothom.
1: Bon dia.
0: Bon dia a tota la raó del món. No ets l'única que ho pensa, eh?
5: Buenos días, TGFM. Bueno, pues yo estoy seguro de que la canción del verano va a ser la de Shakira.
0: La
5: del Mundial.
1: Ostras.
5: Es el año del Mundial. Y ganará España y ya cuando está. En cuanto gane va a subir como la espuma.
0: Y ya está, y según ell, como España va a ganar, ¿sabes qué? No té cap tipus de dubte, aquest xaval, eh?
1: Sí, sí, té clar.
6: Hola, flasheros.
0: Hola.
6: Som la Martina i la Giana.
0: Hola, Martina.
6: I creiem que la cançó d'aquest estiu serà El Golpito.
0: Oh.
6: I volem participar en el concurs del càmping.
0: Gràcies.
6: Un
0: petonet. Bueno, aquesta, mira, acaba de sonar i també té números de ser una de les cançons d'aquest estiu.
1: Tenim empats, eh?
0: Sí, senyora. Bueno, ara les que més s'han dit són El Golpito,
1: La Graciosa,
0: Dai Dai.
1: Dai Dai. Són les tres que més vots tenen.
0: Sí, top 3 cançó de l'estiu. Bueno, bueno.
1: Allà,
0: avui tenim en joc un cap de setmana al càmping Balmarí, d'acord? A la Catalunya Nord, ubicat a Argelers-sur-Mer.
1: Molt bé, sí, sí.
0: Argelers-sur-Mer, càmping Balmarí, cap de setmana per dues persones a aquest càmping que està a prop del mar, té equipaments de qualitat, piscines de somni, climatitzades, bueno, de tot, eh?
1: Maravis.
0: El premi per escoltar el Flash Matí, per matinar i per aixecar el país aquí amb nosaltres. Ara, amb la Batllal.
1: Fantàstic.
0: Fantàstic. 3:15 i 2:10. Sona Dame.

0: matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
2: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona tens un munt de propostes teatrals per aquest mes de juliol. Al Teatre Raval hi pots veure l'Enterrador, mentre que a la Sala Beckett s'hi representa Anatomia de Ricard. Al Teatre Gaudí hi arriba No són maneres de tractar una dona. I si encara no l'has vista, al Teatre La Biblioteca continua el cartell L'Albada. A la sala Flyhard del 13 al 30 de juliol hi trobareu Passaran coses fantàstiques. I a Barberà de la Conca, els dies 17 i 18 de juliol, hi trobareu una nova edició de La nit 5.1. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
1: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
3: Quina calor. Vens a l'aigua?
4: No, no, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11 i m'ha passat la calor.
3: Ja, això passa.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar Prosegur Alarmes. Al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar Prosegur Alarmes.
8: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
10: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmed tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmed.
11: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull. La medicina més global.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
12: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
13: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
12: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
13: Som a l'avinguda del Ravell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
12: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
13: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
14: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
12: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
15: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
12: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
16: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament Comercial del Grup Flaix Andorra. Et volem conèixer.
17: Escoltes Flaix FM Andorra. El 93.

aquesta zona a cadascuna de les festes Flash FM. Evidentment, un dels temes del moment que també fem sonar avui divendres al Flash Matí a Flash FM, despertant el país a cop de ritme i de seguida amb el moment samarreta. De seguida obrim línies del 935456868 perquè truqueu i us endueu la samarreta del programa.

0: Bon dia, són les 10. 12 persones han mort a Almeria en un incendi forestal que crema al municipi de Los Gallardos. El foc va començar aquest dijous a la tarda després de la caiguda d'un cable elèctric i ha obligat a desallotjar unes 1.000 persones. L'alcalde del poble ha dit aquesta matinada al canal 24 Hores que també hi ha més de 6 ferits. Aquest matí, des de primera hora, hi treballen prop de 200 efectius dels bombers intentant estabilitzar l'incendi que crema sense control amb ràfegues de vent que han arribat als 70 km per hora. D'altra banda, segons les últimes dades publicades del Centre d'Estudis d'Opinió, el Partit Socialista tornaria a guanyar les eleccions amb Esquerra Republicana i Aliança Catalana disputant-se el segon lloc davant de Junts. Els de Puigdemont perdrien la meitat dels escons i quedarien en quarta posició i l'extrema dreta ocuparia una quarta part del Parlament. I els Mossos d'Esquadra han identificat la dona trobada morta el 3 de juny al riu Segre, a Lleida. Els investigadors consideren que es tracta d'una mort violenta, però mantenen obertes diverses hipòtesis sobre les circumstàncies en què es va produir. Hores abans de confirmar la identificació, que respon a una dona de 50 anys de nacionalitat espanyola, s'havia distribuït un retrat de la víctima generat amb intel·ligència artificial. Els esports. Per tercer mundial consecutiu, França serà com a mínim semifinalista. El Marroc no ha pogut amb el potencial dels francesos i ha perdut per 2-0. El rival de França sortirà del partit d'avui entre Espanya i Bèlgica, que juguen a les 9 de la nit.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash FM.
3: La que manda.

0: Aquest és el número 1 de la setmana, Flash FM, Quevedo i Elvis Crespo. Amb la Graciosa, aquella platja, suposo, de les Canàries, a la qual ja no hi cap ningú més, no?
1: Que va, deu estar plena ara mateix.
0: Bueno, és que, pel que diu ell, que no és molt, molt gran, no?
1: És
0: no
1: màrqueting, també li ha fotut una de màrqueting, que no veus.
0: Evidentment. Però allà segur que sí que la vida és massa brossa i avui divendres qui no agafaria una miqueta... L'avió, anava a dir, el cotxe complicat, l'avió ja aniria cap a les Canàries, eh?
1: Fa molta por, però ho faria, eh?
0: Por per què?
1: No m'agraden els avions.
0: Ah, bueno, pensava que era per les Canàries.
1: No, home, no.
0: Allà trobaràs com a molt dos, tres que ve, dos o quatre, saps? I ja està.
1: Que bèstia.
0: Escolta, va, línies operatives. Qui vulgui una samarreta del Flash Matí, que truqui ara mateix.
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Línies operatives, si voleu una d'aquestes últimes, últimíssimes samarretes del Flash Matí, perquè s'estan acabant les existències. Hola, no senyor.
1: Ui, ui, ui, quasi, quasi.
0: Hola, hola.
1: Collons, pip, pip, pip, pip. No passa res, és divendres, aquí? És divendres, costa, costa.
0: Mira, mira, mira, ja està, ja tinc aquí. Hola.
3: Bon dia.
1: Bé. Bon dia.
0: Què diu la samarreta del Flash Matí?
3: Ostres,
1: ara
3: heu
1: marat. No, va, fotos. Va, va, va, tio,
0: no, home, per favor. No, no, ui, he penjat. No, oh! Fatal, fatal.
1: Héctor!
0: Què diu la samarreta del Flash Matí? 935456868, aviam. Què diu la samarreta? Hola!
3: Hola!
1: Hola!
0: Què diu la samarreta?
3: Bon dia. Hola. Por la mañana café, por la tarde rosa.
0: És que no era tan complicat, home, clar que sí. Molt bé, xaval. Com et dius tu, tio?
3: Cristian.
0: Cristian, la samarreta és tota teva. Bravo, Cristian. Enhorabona.
1: Molt bé,
0: tio. Home, és que és de les últimes ja.
3: Queden 5 només, no?
0: Què dius?
3: Queden 5 només, no?
0: Correcte, correcte. Ara sí, perquè tu t'has endut la sisena que quedava, saps, Cristian?
1: Ho té puntadíssim.
0: Exacte. Bueno, i tu des d'on truques? D'on escoltes Flash FM, tu?
3: Ah. Ara estic a Sant Feliu de Guíxols.
0: Molt bé. Vale. Escolta, doncs, Cristian, fem una cosa. No pengis, ara t'agafem les dades. Que tinguis molt bon cap de setmana, vale?
3: Gràcies.
0: Adéu. Adéu. Bé, va. Nova hora en marxa del Flash Matí. És divendres, 10 de juliol. Sona Gordo. Sona Loco Loco.
1: Bon dia.
0: Amunt.

Aquest és un himne del 2012 del Pitbull i de Kesha. El Timber. Wow, wow. Gairebé un quart d'onze ara mateix d'aquest divendres. Bon dia, som el Flash Matí de Flash FM. Avui us estem preguntant a través del WhatsApp quina creieu que serà la cançó d'aquest estiu del 2026. De seguida repassem més missatges i actualitzem el rànquing. De moment, Bizarrap i Daddy Yankee. La Music Sessions, número 0. Temazo també, eh?

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Ara o mai. Últimes entrades pel Cher Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a sharefestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @sharefestbcn. Flash FM, emissora oficial.
2: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
3: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
2: A més, té un 98% de carn.
3: És natural que es noti, oi?
2: Doncs sí, natural.
4: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
5: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull, la medicina més global.
6: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
7: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
7: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
8: Tens una floristeria, o una fleca, o una botiga de moda, o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
9: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
10: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
9: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Shakira amb el Dai Dai, la cançó del Mundial. I potser, per què no, la cançó de l'estiu. Gemma Manzanero, què tal?
1: Héctor Ortega, molt bon dia.
0: Avui estem precisament servint aquest debat. Precisament volem saber si doncs, la Shakira ha de ser cançó de l'estiu, si el Quevedo amb la Graciosa ha de ser cançó de l'estiu. No sé.
1: Veurem qui guanya.
0: Repassem algun missatge perquè ho estem preguntant i, a canvi, entre els que participeu, algú de vosaltres s'endurà un cap de setmana al càmping Balmarí Argelers-Sormer a la Catalunya Nord. És el premi d'aquesta setmana al Flash Matí. Aviam, va.
2: Hola, bon dia, nois. Com esteu?
0: Bé, tu?
2: Doncs mireu, jo crec que la cançó de l'estiu d'aquest any hauria de ser la de... Com et dius? Em dic Xavier.
0: Em dic Xavier.
2: És que a mi m'encanta, t'ho juro. A més, té ritme i sí, jo no deixo de cantar-la. Només me sé el tros, però...
0: Bueno,
2: sí, però m'encanta.
0: Així... Però m'encanta, ja està, és aquesta.
3: Com et dius? Em dic Xavier. I què veus? Ginebra
0: amb Coca-Cola. Home, si s'enganxa una estona així.
4: Bon dia, Flash Matí. Pau de Terrassa, amb la vostra companyia. Per mi, sense cap dubte, encara que no em torna boig com altres, és la Graciosa de Quevedo aquest any. Pel que escolto i la gent del meu entorn que està flipant amb ella, sense cap dubte és la Graciosa de Quevedo.
0: Té tota la pinta,
4: Molt bon dia.
1: Sí.
0: Igualment, bon cap de setmana, clar que sí. Aquesta també està guanyant. Bueno, està una miqueta allà, no?, amb la Shakira.
1: I el Golpito.
0: I el Golpito, té tota la raó.
5: Bon dia, Flaixeros. Jo crec que la cançó de l'estiu serà la de la Shakira del Mundial.
1: Ui,
5: i clar, més si guanya el Mundial Espanya.
0: No sé, ja veurem. Quin és el rànquing oficial d'aquest programa de moment, Gemma?
1: Doncs mira, van empatades la Graciosa i Dai Dai.
0: La Graciosa, Dai Dai.
1: I en segona posició, el Golpito.
0: Molt bé, el Golpito.
1: Això, el Golpito, sempre ho dic malament.
0: El Golpito. Digueu la vostra, quina creieu que serà la cançó d'aquest estiu del 26?
6: Envia'ns un WhatsApp al 628-060513.
0: A canvi, entreu al sorteig d'una escapada de cap de setmana al càmping Balmarí. Som al Flash Matí d'aquest divendres. Sona J.C. Reyes, Loquita. Loquita.

0: Capital Memòries, l'himne de Mora, Geico, a dos quarts tocats d'11 ara mateix d'aquest matí de divendres. 10 de juliol, demà teniu una opció xula si voleu un pla de finde, doncs, d'apropar-vos a PortAventura World, perquè arriben les Moonride Music Nights. Demà dissabte viu la nit amb més orgull de l'estiu a la Pride Night. Música, espectacles i les millors atraccions t'esperen. Entrades des de 35 euros. Viu les Moonride Music Nights. Consulta condicions a portaventurawall.com.
1: Flaix Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: Això sí, el divendres comença amb el Flaix Matí, sens dubte. I amb els Dorayakis.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: Aquest estiu de lejitos, la del Jay Wheeler, amb la remescla posterior d'Omar Kurz, que és prou la que ara acabeu d'escoltar aquí a Flash FM, en aquest Flash matí del divendres. Gemma de Wey!
1: Molt bon dia!
0: Ganes de passar-ho bé de festa, també, d'aquests festivals d'estiu, evidentment. Un d'ells, el Brunch Electronic Festival 2026. Seran tres dies tremendos, ja t'ho
1: dic,
0: eh?
1: Sí, això estic segura.
0: Del 7 al 9 d'agost. Al Parc del Fòrum de Barcelona, Brunch Electronic Festival. Oh, yes.
1: Yeah, yeah.
0: Mira, més de 90 artistes, 6 escenaris, molta festa, wow. I noms molt tops com Eric Prydz, The Blaze, Jamie Jones, Volker Brenner, Kai Tranada i molts, molts, molts més.
1: Orgàsmic.
0: Més de 90 artistes. House, techno, live shows i un any més, també les afterparties oficials del festival. A 4 sales icòniques de Barcelona. A l'Input, a l'Upload, a l'Aterratge i a Nacar Club, Brunch Electronic Festival, del 7 al 9 d'agost, abonaments i entrades a brunchelectronicfestival.com. brunchelectronicfestival.com. No sé si tenim permís per fer un spoiler.
1: Ah, sí, bueno...
0: Però amb el trec de la màniga, sí.
1: Jo crec que sí que el podem fer perquè és bastant guai.
0: Empatillo l'spoiler. La setmana vinent...
1: Tenim...
0: La setmana... Espera, que preparo una cosa per fer la sorpresa. Espera,
1: la setmana que ve tenim molta gent, ja s'ho està imaginant, eh?
0: Estic buscant, estic buscant el que era el que vull posar. La setmana vinent tindrem... al llarg de la setmana, entrades pel Brunch Electronic Festival.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Quan vas a un espai natural, pots descobrir-hi ocells fent niu, ramats pasturant, persones treballant la terra i una biodiversitat que necessita calma. Per això, abans d'agafar el cotxe, entra a espaisnaturals.cat. Hi trobaràs els itineraris oficials, informació pràctica i les recomanacions per gaudir de la ruta de la millor manera possible. Amb les eines que els espais naturals posen al teu servei, podràs caminar pels senders marcats, respectar les zones amb accés regulat, descobrir miradors i fer servir les àrees de pícnic sense afectar les espècies que hi viuen. Així les protegeixes, les respectes i fas que tothom en pugui gaudir. Cuidar l'entorn millora la teva experiència. Descobreix-ho a espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
3: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses, soc on vull i sobretot amb qui vull.
4: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
0: El nostre so és únic.

hit mundial amb aquesta cançó, eh? Et pots imaginar un tio de Noruega escoltant perfectament el Gata Only, sense cap tipus de problema, eh? A Tailàndia, Gata Only. A la Xina, Gata Only. I a casa nostra també, evidentment, eh? El Flash Matí, sens dubte, recta final d'aquesta edició del divendres 10 de juliol. Bon dia.

0: Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Va, recta final del programa, acabem així aquest flash matí del divendres 10 de juliol. Armand Maravalle, bon dia de nou.
2: Hola, bon dia.
1: Hola.
0: La dada curiosa, Gemma, fot-li canya.
1: Vinga.
0: L'última de la setmana.
1: A l'antiga Roma utilitzaven la seva pròpia orina com a blanquejador dental.
0: Armand, de l'1 al 10.
2: Molt poc absurda. Molt útil, molt útil, perquè algun dia em quedo sense pasta de dents.
0: De l'1 de al 10, fica un número, per favor.
2: Un 0 d'absurd.
1: Home, teniu les, dents molt, teniu les dents molt blanques, eh? Jo no dic res, però...
0: Ai, que bona que estava, eh?
1: Sí, eh?
0: T'has emportat un ceraco avui, Gemma.
1: No, perquè un 0, Armand, tio.
2: No, un 0 d'absurditat, un 10 de...
1: Aquí, aquí està, tio. Sí,
2: molt bona, molt bona dada, m'ha agradat, m'ha agradat.
1: Accepta-ho.
0: Hòstia, hem d'acabar d'afinar això, eh? No pot... Sí, és molt complicat, saps?
1: No et queixis.
0: El número és la nota, si ha dit 0 és 0. Si dius 10 és 10.
1: No, sembla plorant.
2: Un 10, molt bé, Gemma, molt bé.
1: Gràcies, Armand, tio. Per fi és valor.
0: Però va, així tanquem el programa, us quedeu amb el Maravalle. Nosaltres tornem la propera setmana.
1: Sí?
0: Ara marxem de cap de setmana, perquè jo crec que ja m'ha rescut això.
1: A reposar una mica.
0: El dia ja està engegat, tot el peix ja està venut, i l'Armand té ganes de posar el maladí. Per tant, foli canya, tio. Bon cap de setmana.
1: Adéu, adéu!
3: Flash FM. Són les 11.

0: veux toujours dans ma vie que je sois loué. Même l'estomac noué. Tout était là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillée, celle sur qui je m'essuyais. Tout était là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. Maladie, maladie,
1: aquesta d'aquí ja fa uns dies que te la posem a l'emissora del ritme. Es diu Maladí, ens arriba des de França un tio, un raper que es diu Movejo, per si no el coneixes. Sona així de bé, un dels èxits d'aquest estiu, temporada 26 aquí a l'emissora del ritme Flash FM. Què tal, família? Com esteu? Bon dia! This is Flash FM. Doncs vinga, va, l'Héctor i la Gemma que ja van desfilant. De fet, l'Héctor encara està per aquí a l'estudi, no sé. Tio, ja s'ha acabat, vull dir, ja em quedo jo. El Flash Matí que s'acaba i jo, que sóc el Maravall, us acompanyo fins a les 4 de la tarda amb tot el ritme que necessiteu. Avui divendres, clar que sí!
2: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravall.
1: Aquest sóc jo. Doncs vinga, va, anem a fotre-li canya, que tenim ritme per estona. Comencem amb Farruko, Steve Aoki, bona dupla, a més amb la cantant Grissi, i això que es diu Yapa Que. Bon dia! Yapa Que los...

que voldries tenir. Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. 100 al dòlar dintre la ment. Fucking money, man.

És la Rosalia, que només vol veure bitllets de 100. Jo, personalment, en veure bitllets de 50 ja em conformo. Va, que en la propera estoneta escoltarem una mica de Kano, també John Summit amb Fate. Abans, però, ja ho veuràs tu. Així comença la nova de Mike Towers, o vaja, una de les més noves, perquè últimament treu cançons com a xurros. Es diu Una Namàs, te la posem des de fa unes setmanetes aquí, a l'emissora del ritme, a Flash FM, 11 i 10 del matí. Bon dia, família.

0: 8.
1: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
2: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
4: No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

nueva línia. És el Quevedo amb les nueva línia, les Canàries. Amb aquest treball de matrícula d'honor, que és l'últim disco que ha tret el Pedrito. El Quevedo, el Baifo, ja te'l coneixes, te l'estem posant molt aquí a Flash. Normal, perquè està plegat de temazos. Vale. Vale. Com aquest que es deia, el Golpito, sonant en directe quan, bueno, quan passen, 24 de les 11, queden 5 per arribar a dos quarts i seguim fotent-li ritme aquí, clar que sí, no tenim intenció de parar. Un altre que porta un any de matrícula d'honor perquè està traient uns temes superxulos i a més aquest també supertranquilot, es diu Omar Kurz i això es diu Coco. Italia.

Escoltant aquest rotllo tranquil·let del Manuel Turizo al costat de Capo, que es diu Que pecao, hi ha ganes d'estiu, però ja, ja és estiu. I a l'estiu ja sabeu que és època de festivals. Com el Mediterrània Festival. Aconsegueix la teva entrada abans que s'esgotin, perquè en queden poquetes ja, eh? L'1 d'agost, per si no ho sabies, Roses s'omplirà d'estrelles, un cartellaco. De l'escena urbana tenim a Mike Towers, JC Reyes, Luar La L, etc. I també escena electrònica amb Winson, Basewell, Pastis, Buenri, Sisu, etc, etc. Tots els DJs de Masia. En total, 14 hores de música i 4 escenaris. No sé què esperes. Tens entrades a la web mediterraneafestival.es. Quina potència, tu! Mare meva! Flash FM, som emissora oficial del Mediterranea Festival.

0: te pago.
1: Una d'aquestes que sona a l'hora golfa, a la discoteca, quan estan ja tots pensant en el que pensen, eh? Chris MJ, això es diu Una noche en Medellín. I te pago el gin, són les 11:37 del matí, escoltes El poder del ritme. A més, estem una mica de jauja aquí, normal, perquè és divendres i hem arribat per fi a les portes del cap de setmana. Ens ho mereixíem, després de currar-nos-ho tota la setmana. Anem amb Aïssa, RVFV, un èxit d'aquest estiu que es diu Muchacha.

És la Lola Índigo i el seu col·lega RVFV col·laborant amb el raper algerià Sulking, parlant d'aquest Casanova. Recuperant aquesta expressió nostrada de la llengua, de ser un Casanova, que en teoria és algú pues, molt carismàtic, no? Un tio, com deia el Bad Bunny, con muchas novias. Algú que projecta seguretat, eh? Com la gent que escolta Flash FM, que saben que aquí tenen tot el ritme, com el que ens van donar Mora i C. Tangana amb la següent.

Aquí el teniu, l'Omar Montes, un tio que compagina a la perfecció la seva vida artística, musical i la seva vida sentimental, eh? Un tio que sempre surt a les portades de Lola, de la Cuore, tot això. Em sembla que és perquè va sortir amb la filla de la Isabel Pantoja o alguna cosa així. I continua, doncs, obrint titulars i portades. En aquest cas, però, optem per la seva música, amb RUBFV. Això es deia Prendio, un bon èxit, bon rotllero de fa ja uns quants anys, sonant a Flash FM. Què tal, família? Flash. Va, que és divendres ja, tenim ganes de cap de setmana. BL, i això que es diu No Tiene Sentido.

0: Ja, fixa't, la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo des del Baifo, el nostre número 1, number 1, una setmana més aquí a l'emissora del Ritme. I, per cert, també la cançó que sona a la megafonia de l'estadi cada vegada que la selecció espanyola marca un gol en el Mundial 2026. Veurem si aquesta nit sona una, dues, tres, no sé quantes vegades. O no en sona cap, si no marquen cap gol contra Bèlgica. Ja veurem això, ja ho descobrirem a partir de les, què és, de les 9 de la nit, em sembla, o de les 10. This is Flash FM. Ara no ho recordo, mireu. Per cert, si marca Bèlgica, també sona un temazo, que és el Logon Dance de l'Stromae. Per tant, escolta, si marca algun golet Bèlgica, pues com a mínim també podrem escoltar bona música. Bon partit aquesta nit, aquest vespre pel Mundial. Són les 12 del migdia i 4 minutets. Escoltes Flash.
1: Directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, aquest sóc jo i t'acompanyo fins a les 4 de la tarda, per tant, encara 4 horetes per endavant per escoltar bona música, com per exemple aquesta, el Movinto de Sandal, Hugel.

0: És la veu melòdica de Rau Alejandro, una de les millors del gènere, com fa aquestes melodies i canta per sobre de la base del seu amic i productor, el Russian, amb aquest Santa. L'hem fet sonar quan passen 10 minuts del punt del migdia a l'emissora del Ritme Flash FM. Tinc preparats pesos pesants, també, com per exemple Ozuna i Bad Bunny en els propers minuts. Per tant, jo recomano que no desconnectis. A més, just abans, Rels Vi amb el Tu vas sin.
1: Vente y no te quites que tú vas sin. Me dijo man que tú eres mi señora. Se la tiró de que sí, y ahora le toca.

0: un 8. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
1: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xusqui, aquí comença la teva aventura.
2: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
0: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
3: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
0: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
3: Som a

del Latin House, segell del Gordo, i la potència que és característica del Rainier Zonneveld, i les vocals, que em sembla que és el propi Gordo, el tio, que es va gravar i després li va fotre pues, mil efectes per semblar una veu més femenina, realment, perquè el tio té la veu molt greu. Per tant, bueno, que ho sàpigues. Aquesta cançoneta és un dels cracs d'aquest estiu a Flash FM, es diu Loco Loco, just abans del Quevedo. Flash. Que es torna a passar per l'emissora del ritme, per la nostra sintonia, per deleitar-nos amb el seu Ni Borracho. Ui,

qui ens anava a dir que en ple 2026 estaríem punxant això, el Beauty and the Beat del Justin Bieber i de la Nicki Minaj, que el van treure ja fa una colla d'anys, la veritat. Però que sona fresc i que ha tornat a ser viral aquest any. Passa un minutet de quarts d'una del migdia. Escoltes el poder del ritme de Flash FM. Anem amb la següent. Que és la nova versió del Sopa de Cabra. Efectivament, sí, estem tirant de clàssics. El Camins, que té nova versió amb la Su i el Món DJ.

Dues veus bastant agudes que combinen força, força bé la del Mora amb la del De La Rose per fer aquest tema que van treure l'any passat, que es diu Aurora, sonant en directe a Flash FM. Sí, senyor, sempre queda bé posar-la perquè és una cançó ben xula, la veritat. Vinga, va, que passen 10 de 2 quarts, ens aprovem a 3 quarts d'una del migdia a Flash FM. I ens posem un altre cop en moda Mundial 2026, ja fent boca per aquest partit d'aquest vespre.

Una d'aquelles que quan sona a la discoteca sempre hi ha alguns o algunes que la canten a ple pulmó, a tot volum. Solen ser gent que pues, els han trencat el cor últimament, han tingut alguna mena de desamor, estan nostàlgics, troben a faltar alguna altra persona. Bueno, bueno, bueno, normal. Aquí no li ha passat això. Dani Ocean amb el Me Rehuso. Quan queden res, 10 minutets per arribar a la una del migdia. Anem volant cap a Puerto Rico, que ens hi porta un tal Bad Bunny. Suposo que us sona, suposo.

Això es diu Arena i Sal del Saiko amb l'Omar Montes. Em quedo sobretot amb un vers de l'Omar Montes d'aquesta cançó que diu «Ese cuerpo lo hizo la NASA» i també diu que lo vio de un kilómetro de lejos. Per tant, bueno, pues devia ser una persona amb un cos en forma de coet aeroespacial, tu. Un torpedo, un pepinaco, tu. Arena i Sal, molt bé. Va, que queden 5 per arribar a la 1. Ho farem amb el Cayó la Noche i abans, però amb un pepinaco també. El Màquina Time, sonant a Flash FM.

0: J'aimerais toujours dans ma vie que je sois loué. Même l'estomac noué. Tout est là quand je prenais le bus. Maintenant je t'aime de plus en plus. T'es pas comme celle que j'ai souillé.
1: Això es diu Maladí, és el megacrack de la setmana a Flash FM, una cançó que està sent molt potent ja al nostre panorama, evidentment també a França. És obra del Mauvais Joe. És la típica cançó que segurament ahir va sonar des d'un aparell Bluetooth al vestuari de França després de guanyar els quarts de partit, de quarts de final, allà amb tots els jugadors celebrant la victòria i sonant el ritme de Maladí. This is Flash FM. I segurament ballant-la amb tot el flow, perquè a més s'ha de dir que els jugadors francesos amb aquests pentinats estrambòtics i tal, segur que la ballen de conya. Són la una del migdia i tres minutets, escoltes Flash FM, el poder del ritme, acompanyant-te a totes hores. Avui és divendres, a més a més. Home, estem de festa.
2: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
1: Sí, senyor, m'hi he posat a les 11 i t'acompanyo fins a les 4 de la tarda. Per tant, encara estonades sobres per posar bona música, com per exemple aquest, el de Lejitos Remix.

hi ha gent que és addicte a segons quines substàncies, hi ha gent que és addicte a les apostes, hi ha gent que és addicte a coses molt dolentes i hi ha gent que és addicte a coses molt positives, molt recomanables pel cos, com per exemple escoltar Flash FM. Tots els flasheros, flasheres, sou uns addictes. Eren Daddy Yankee i Anuel, brrr, amb el seu Addictiva, des de l'any 2018, sonant a Flash FM. On si no ho escoltaràs? Flash! Vinga, va, que tenim preparats ja Rau Alejandro Bad Bunny, també Romeo Santos. Escolta, fa bona fila, això, eh? Abans Kid Voodoo i això que es diu Me Mareo. Tiene el què?

0: molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a sharefestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @sharefestbcn. Flash FM, emissora oficial.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
0: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran. Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
4: Ah, no? I com us ho heu fet?
3: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
4: Ui, sí! No sento res.
5: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de soroll o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
6: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
5: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomar.

Sí, senyor, el golpito del Quevedo des de l'àlbum del Baifo, un àlbum que si li hem de posar una nota seria un 10, un excel·lent, bravo, bravo. Passaria la nota de tall, si el Quevedo hagués fet la pau, les pau aquest any. Avui han sortit les notes de tall, fixa't, tota la gent que esteu pendents d'això, molta sort, les notes de tall pels graus i les carreres del curs que ve, fixa't. Vale. Però bueno, que també us dic una cosa, Jo no vaig arribar a la nota suficient per la meva primera assignació i tampoc m'ha anat tan malament. Així que si no heu entrat a la primera opció vostra, escolta, ja arribareu, ja entrareu. No, no patiu gaire, ja, d'això.

0: Mare meva, ho recordeu, la temporada passada teníem la Morocha fins i tot a la sopa. Sonava a tot arreu, sonava, bueno, pel carrer, a la discoteca, a les festes, festivals, als politons de tothom que passava pel costat teu. Que pesats, eh? Ara també et dic quanta festa cap això. La Morocha de Luc R.A. sonant a Flash FM. I una altra que també és molt de festa major és la següent que ve ara, amb el Juan Magán.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Era qüestió de temps que coincidissin, eh? Lola Índigo, una tia que ha col·laborat amb tothom a la indústria urbana, i el Manuel Turizo encara més, perquè encara porta més anys de carrera i realment també ha fet cançons. Jo crec que amb tothom, no li queda ningú amb qui fer cançons al Manuel Turizo. Llavors, era qüestió de temps que coincidissin ells dos també a l'estudi per fer això que es diu Mil Coses. Realment estan tots connectats entre ells, eh? Com si fos això una sèrie policíaca. Que estan tots els sospitosos marcats amb xinxetes i cordes i estan tots connectats, doncs, als artistes urbans una mica igual, saps? Col·laboren entre ells i nosaltres els hi posem a la ràdio, clar que sí. Falten 10 minutets per arribar a les 2 de la tarda. Un parell més que han col·laborat i ho fan per primera vegada són l'Omar Kurz amb un que porta anys a l'escena, el Ñengo Flow, per

Això és el manual de l'Anuel. No confondre amb el Manuel i el seu anual. No té res a veure. Són les 2:04 de la tarda. És divendres, 10 de juliol. Sí, senyor, l'Anuel, al costat del seu col·lega Lobby on the Drums. Ens aprovem a l'hora en punt. Aprofitarem també per actualitzar-nos amb l'informatiu. En qualsevol cas, tu no canvis de flash, sobretot si el que vols és divertir-te.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bona tarda, són les 2:12. Persones han mort a Almeria en un incendi forestal que crema sense control al municipi de Los Gallardos i que ja ha arrasat més de 3.000 hectàrees. El Servei d'Emergències d'Andalusia ha detallat que algunes de les víctimes han mort atrapades a l'interior dels seus vehicles. També hi ha almenys 8 ferits, 4 en estat greu i una vintena de desapareguts. El foc ha obligat a evacuar diversos nuclis urbans, unes 600 persones. Tot i que la nit ha donat un respir, els serveis d'emergències temen que torni a bufar de valent i compliqui encara més les tasques d'extinció. D'altra banda, el doble grau en Dret i Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma es converteix en la nota de tall més alta de la selectivitat i trenca la ratxa de 14 anys del de Física i Matemàtiques. Sembla evident que un dels motius pot haver estat la baixa nota a l'examen de matemàtiques a la selectivitat, un dels que computa més per entrar a la carrera. I a França ha mort una jove de 17 anys atropellada pel camió on s'havia enfilat durant les celebracions de la victòria de la selecció contra el Marroc al Mundial. La noia va caure del vehicle quan la van vestir i va morir en l'acte en un municipi del nord del país. Els esports. Per tercer mundial consecutiu, França serà com a mínim semifinalista. El Marroc no ha pogut amb el potencial dels francesos i ha perdut per 2-0. El rival de França sortirà del partit d'avui entre Espanya i Bèlgica, que jugarà a les 9 de la nit. Pel que fa al temps, avui sembla que les temperatures ens comencen a donar una petita treva, tot i que seguirà fent calor, sobretot a punts de l'interior. I aquest cap de setmana els matins tindran un temps estable, amb bastant sol i tardes amb ruixats a punts del Pirineu. Ara mateix tenim 30 graus a Barcelona, 31 a Tarragona, 36 a Lleida i 34 a Girona.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.

0: És impossible no cantar-la, és impossible no ballar-la, no moure l'esquelet mentre sona La Graciosa. Per alguna raó és el nostre número 1 i una de les cançons més importants, ja no del panorama urbà, sinó de tot el panorama musical al nostre país i al més enllà. Què passa? This is Flash FM. Pues no ho sé, Elvis. La veritat és que no he estat mai a La Graciosa. Ja la propera vegada que vagi cap a Canàries, ja si de cas. Vinga, va, que hem començat nova hora amb el nostre number one. Són les 2 del migdia i 6 minutets ja que passen. Us acompanyo des de les 11, que s'ha acabat el Flash Matí, i fins a les 4. Ei, encantadíssim, eh? Vinga, va.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Fot-li canya, Maravalle. Vinga, va, anem amb més coses. Gracie amb Farruko, Steve Aoki. Ja pa què, és divendres a la tarda, tenim el cap de setmana a tocar.

Vinga, pere. Una mica de festa major. Escolta, estem aquí fent una sardana amb els companys de festa, fins i tot, companys de feina. Fins i tot amb aquells que no ens cauen tan bé, ens agafem de les mans una sardana al ritme del Coti per Coti dels Tiets, clar que sí. Què, com us va el divendres? Heu sortit ja de la feina? Aquella penya que feu jornada intensiva, que heu entrat abans avui, també us sortiu abans o us quedeu pringant fins tard? Això passa molt, eh? En qualsevol cas, passant de les 12 minuts de les 2 de la tarda, ritme per estona aquí a Flash FM, com sempre, per tant, que ningú desconnecti. Com per exemple aquesta, la nova de l'Omar Kurz, es diu Coco. També tinc preparats Ozuna i Mike Towers i la Shakira. Fa molt bona pinta, això. Calia.

0: buit.
1: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
2: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
3: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fer realitat el teu disseny.
2: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
4: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes

0: Alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
1: Som a l'Avinguda del Ravell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
0: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes

Sens dubte, una de les cançons més importants ara mateix a la nostra fórmula, la fórmula del ritme. La tenim ben practicada, ens la sabem de memòria, com si fóssim matemàtics. És el Loco Loco de Gordo. De fet, és un tema que va pujant com l'escuma i que demà a la tarda, al Calibre 45, sabrem si segueix pujant a la nostra llista. Ara mateix la tenim a la posició número 24. Venia de la seva número 31. Per tant, jo crec, jo auguro que anirà pujant. Demà ho sabrem a partir de les 6 de la tarda amb l'Edgar Manchado amb el Calibre 45. Una cançó que també forma part d'aquesta llista, tot i que ja fa moltes més setmanes i per tant ja va baixant, és aquesta, la plena W Sound 05.

I festa, noi, per cert, Latini, ho portàvem, vam publicar-ho ahir al nostre Instagram, com tots els artistes argentins, molt pendents de la seva selecció, l'Albiceleste. I, doncs, ho han celebrat moltíssim a les xarxes, el passe a semifinals, no sé com els anirà al final, però, bueno, escolta, a més, Latini és la parella del, del De Paul, del Rodrigo De Paul. Per tant, doncs, ho viu encara més, més de prop. Deu estar molt pendent de tot el que passa sobre la gespa en aquest Mundial.

Vinga, que bé que sona això, amb un rerefons una mica funky, fins i tot, eh? És el Rosowski amb el Malibu. Venen ganes de festa quan sento aquesta. Bueno, em passa amb gairebé totes les cançons que posem aquí, per tant, no és estrany. Però, bueno, escolta, el Malibu sonant a Flash FM, que, per cert, si voleu ganes de festa, nosaltres ja sabeu que som uns professionals de la festa. Aquest cap de setmana potser no, però ja t'aviso que el següent... Tenim preparades unes quantes festes. Per tant, mira, per exemple, les tinc aquí davant. Divendres que ve serem a Quart, a la festa major de Quart, allà a la vora de Girona. I el dia següent també serem a les festes del cap del Carme d'Empuriabrava, vale? Amb trio d'asos, trio de DJs de Flash. Tots dos dies, tant el divendres a Quart com Empuriabrava el dissabte. Això serà la setmana que ve. Aquesta setmana agafarem una mica d'embranzida, una mica de ganes per encarar-ho a tope la setmana que ve, vale? Jo t'ho dic perquè t'ho vagis ja apuntant a l'agenda, al teu Google Calendar. Quart, Empuriabrava, vindrem a fer bastant de mal, avisem.

Estem en una ratxa de mantenir el ritme a cada cançó, a cada programa, a cada hora, a cada dia. Com aquell amic, amiga que tens, que té una ratxa del Duolingo de 400 dies seguits fent lliçons, eh? Sent absolutament embogida amb el Duolingo, fixa't, eh? Doncs nosaltres hem mantingut la ratxa amb el Lunai i el seu Soltera des del 2019, sonant en directe al Poder del Ritme a Flash. Són les 3 menys 10 de la tarda. Una tarda de divendres ja, pues, obrint les portes, bàsicament, del cap de setmana. És el que estem fent. Tenim moltes ganes ja, festeta. Bona, clar que sí, clar que sí. Va, anem a mantenir la ratxa viva, activa, amb una altra. Oh! A més, aquesta és de les xules, perquè és nova, encara potser no la coneixes, és del Mike Towers, el Young King. Sona bastant bé, la veritat, molt estiuenca, vull dir, l'ha clavat el tio. Es diu Una Namás i sona així.

Aquí el Psycho s'ha de dir que va demostrar taules, el tio, eh? Perquè l'havíem sentit rapejar sobre bases de reggaeton, també de trap, coses així, i ara també sobre drum and bass, eh? Una base molt electrònica sobre el qual el tio es va desenvolupar, pues, de meravella. Era el Supernova, just abans del seu col·lega Quevedo, per tancar una nova hora aquí a Flash.

0: Aquest és el cromo daurat de la setmana a Flash FM, el cromo del megacrack, aquest que llueix més, que brilla. Es diu Maladie, ens arriba des de França amb aquest raper d'origen del Congo, que es diu Mauvais Jo. Vinga, va, que sonin els pidos, que comencem l'última horeta junts. Aquest. Déu-n'hi-do, quina calda que preta, eh? Té més calor aquí a Catalunya que la comunió de Charmander. Mare meva, tenim el país ja un altre cop fregant els 39-40 graus. Anem a intentar passar-ho el millor possible. Bona música, bon ritme en aquesta tarda de divendres a Flash FM, clar que sí.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Doncs això, a més, última horeta. A les 4, ja sabeu, si posa el domen amb l'Interactua. Per tant, escolta, anem a lo nostre. Una mica de Quevedo, què us sembla amb el golpito?

Aquesta és del 2017, eh? De quan el Bad Bunny va venir per primer cop a actuar a casa nostra i ho va fer, no a Barcelona, no a Palau Sant Jordi, no, a la Sala Viloma de Lleida, eh? Us en recordeu d'això? Va sortir a les notícies fa no gaire, això. De quan valia 4 pavos anar-lo a veure i ja tenia un catàleg llarg de tamarros com aquest. El Mayores, amb la Becky G. Tinc preparats ja Sebastián Yatra, també la Bad Gyal i el Chencho. Té bona pinta, això. De moment, 3 i 10 de la tarda. Anem amb aquesta novetat que et posem a Flatxes de fa uns dies. Anna Mena, al costat de Lola Índigo. Això serà gros aquest estiu. Aprèn-te-la.

0: 93.8.
1: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Circ du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
2: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
4: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
2: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
4: Som a l'avinguda del Ravell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
2: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
4: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
5: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
6: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
7: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament.

deu fer pràcticament un parell de mesos, o gairebé tres, ja que et van presentar la cançó per primera vegada, l'original de Jay Wheeler, el De Lejitos, i ja des de fa tres setmanes també et posem aquesta versió més llarga i amb una veu més, la de Omar Kurz, sumant-se a aquest remix. Una cançó que es posiciona com a cançó de l'estiu aquí a l'emissora del Ritme. Tinc preparat Ryan Castro i Capo. Abans anem a recuperar el 911 Remix.

Ens hem posat nostàlgics ara de cop i volta. Sé que no fa gaire de divendres, això. Sé que estem una mica amb el mood de weekend, de cap de setmana. Per tant, anem a solucionar-ho ràpid, ja de ja. Amb la Batgirl preparada. I el seu Dame.

la típica cançó que l'escoltes al cotxe amb el volum a tope, rebentant el subwoofer, l'Hasta que Dios diga de l'Anuel i el Bad Bunny. Pinta marros, senyores i senyors. Després, com rebenteu molt el subwoofer, després se sent... Això, la majoria de cotxes, ja, tots així, tots així. Al meu li passa una mica, és el síndrome Flash FM, el que jo l'anomeno així, eh? Que el subwoofer es queda una mica pillat de tanta canya que li fotem. Normal, amb tant de ritme. Queden dos per arribar a tres quarts de quatre. Més ritme? Doncs vinga, va, John Summit i Fade.

i Peso Pluma junts. Era la primera vegada que connectaven, que col·laboraven amb aquestes veus que sembla com que gravin de lluny del micròfon, no? Com si estiguessin aquí darrere, aquí darrere. És el Colona, que ens arribava des de la bitxota season de la Carolina, clar que sí. Re, en 9 minuts ens plantem a les 4 de la tarda, Territori Interactua. Abans encara unes quantes cançons, per tant, que ningú desconnecti, eh? Ei, us

0: És la veu incompossible. No hi ha un altre com ell, la del J Balvin, el colombià, amb el 15. Ja fa 11 anys que va treure això. Si necessites reggaeton, dale. Una clara referència a Flash FM, eh? Dale a la ràdio i pon Flash, clar que sí. This is Flash FM. Podeu comptar amb nosaltres. Vinga, va, família, escolta, jo m'acomiado per avui. Ha sigut un plaer acompanyar-vos des de les 11 del matí i ara que queden 3 minutets per les 4, el Domena ja està preparat per acompanyar-vos fins a les 8 amb l'Interactua. Demaneu-li tot que us ho posarà.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Flaixeros, flaixeres, per part meva, que passeu un bon cap de setmana, vale? Vinga, va, marxem amb una mica de house set, així amb el toc francès del Hugel, el Jamaican Bam Bam. Apa, siau!

0: Què tal, com esteu? Bona tarda, família.
1: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domènech pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
0: I ho fa amb una molt bona cançó d'Orayakis.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo va promesa com a Barça al

0: Apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: Apaga la llum, que el meu DJ controla. És el so i ritme d'aquesta cançó de Flashy Ice Cream i 31 Fam. Es diu Dora Yaki. Sabem que us agrada, és una cançó idònea per posar en marxa els pròxims minuts de Ritme a la Carta a Flash FM, que, si tot va bé, ens ocuparan fins a les 8 d'aquesta tarda vespre del divendres i obriran debat un nou cap de setmana. Després del Armand Maravalle, salutacions d'en Domènec. Què tal, com esteu? ¿Com están los máquinas? Lo primero de todo.
2: Bien. ¿Cómo están los máquinas? Lo primero de todo.
1: Bien. Podeu començar a contactar-nos, 628-060513, i podeu tenir l'oportunitat un cop més d'aconseguir un altre fantàstic lot que tinc per vosaltres dels antimosquits. Si el teu cos és una experiència gastronòmica pels mosquits, evita'ls, ja ho saps perfectament, ho torno a repetir, amb Repelvite, tal qual. A l'interactua, sortegem un pack amb Repelvite per evitar les picades i Aftervite, per si has tingut mala sort i t'han picat. A més, per no perdre la bona olor, Aroma Fresh, un pack molt complet. No falta detall, com podeu comprovar, eh? Per participar, només cal que responguis correctament una pregunta que tinc per aquí. A veure, està la pregunta. Esta és la pregunta. Diu, què és pitjor fer després d'una picada? Em passen pel cap moltes coses, però bueno. Les possibilitats són aquestes. Possibilitat de posar-hi fred, possibilitat de fer servir aloe vera o possibilitat de rascar-se sense parar. És el que no és convenient fer després d'una picada. Hola, buenas, soy Noemí de Tarragona. Acabo de salir de currar chorreando que no veas de calor. Quiero pediros que me pongáis tu vasín. Me encanta la música que ponéis. Se la dedico a mis hijos Martina, Adán y Abel. Y a mi hermano Lorena y Naro. Me los quiero muchísimo, sois los mejores. Muchas gracias. Gracias a tú, pal teu missatge, ànims, va.

0: Flasheros, sóc la Martina. Vull dedicar la cançó de Muchacha, Muchacha. El meu germà es diu Arnau. Apunta'm pel sorteig de Repelvite, Afterbite. Diu, crec que la resposta correcta és la C, rascar-se sense parar. Moltes gràcies. Doncs t'apuntem pels sorteig que farem abans d'acabar el programa dels primers candidats. Moltíssima sort i que vagi molt bé, Martina. Un petó ben gran per tu i un altre pel teu germà. A qui li dedicaves aquesta cançó? Aquest muchacha, aquest crit de guerra que fan populars Aisha, RVFV i Krimli, que són els protagonistes de la cançó. Animeu-vos, esperem el vostre missatge, com cada tarda. Avui, amb més motiu que mai, és divendres. It's Friday i arriba el cap de setmana.
1: Bon dia, fluixeros. Estem tornant de vacances. Som l'Iria, la Jana i la Júlia.
0: Molt bé.
1: I voleu que ens poseu la cançó de Coco de l'Omar Kurt.
0: Doncs vinga, bona tornada. Entre tema estrella, entre la programació de Flash FM, entre tots els que formen part, evidentment.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Ara o mai. Últimes entrades pel Share Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVCV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol. Aconsegueix l'entrada abans que sigui massa tard. Entra ara a sharefestival.org i assegura't que no et quedes fora d'un dels festivals més potents de l'estiu. Més info a @sharefestbcn. Flash FM, emissora oficial.
2: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
4: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
5: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
6: Sona bé.
5: 4,3 litres de consum al 100.
6: Sona Qashqai e-Power.
5: I el 0% TAE.
6: Sona que estrena un Nissan.
5: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
7: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
8: Si vols viure el Mediterrània Festival, aconsegueix l'entrada abans que... Bye, bye, no en quedi cap. L'1 d'agost, Rosa s'omplirà d'estrelles. Mike Towers, J.C. Reyes, Winson, Baswell, Pastis i l'energia de Masia amb els seus DJs residents. 14 hores de música i 4 escenaris. Mediterrània Festival, l'1 d'agost a Roses. Què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. Flash FM, emissora oficial. Andorra. Flash FM. 93.8.
9: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
1: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
9: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
1: Som a l'Avinguda del Ravell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
9: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
1: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
9: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
10: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
9: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
10: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
9: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
11: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
1: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
12: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
1: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
12: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
13: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig. Però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

0: nosaltres estem descobrint la graciosa gràcia d'aquesta cançó, que vindria a ser una altra de les illes, en aquest cas molt petita i discreta, de les Canàries.
1: Bona tarda, Sergi. Vull participar en el sorteig de l'Afterbite i si pots posar-me la cançó de la graciosa, t'ho agraeixo molt.
0: Clar que sí,
1: moltes gràcies.
0: Vinga, va.
1: Adéu, sóc l'Àlex.
0: Àlex, t'apunto, cap problema, home, es faltaria. Una cosa i l'altra, fer sonar la graciosa, ho hem de fer amb Quevedo. I ho farem unes quantes vegades més, eh? Segur que no m'equivoco. I t'apunto pel sorteig de l'Afterbite, el Repelbite, en definitiva aquest lot de productes antibosquits que us posarem a casa aviats per un repartidor allà on en sigueu sense cap mena de problema. Una meravella, oiga. Tot són facilitats, escoltar aquesta mesura. Buenas tardes, puedes enviar un saludo a Marta, Sergi, Luis y un servidor, Gonzalo. Estamos jugando al PC de U mientras os escuchamos. Puedes ponernos la canción de Juan Magán y Omar Montes, Ayer la vi. Apúntanos para el sorteo del Repelbite. Un saludo, muchas gracias. Doncs no es mereixen. A vosaltres, que vagi bé, eh? Aquesta combi d'escoltar Flash FM mentre jugueu tots amb el PC.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: Con su amigo en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Sabem que ens estàs escoltant. Deus voler que soni alguna cançó, oi? Interactua amb en Sergi Domènech.
1: Yo te dije que me suelte, que ya yo no quiero saber de ti.
2: A ver, de ti.

0: És l'altre tema. Diuen, hola, Sergi, a veure si pots posar Dos amantes de Tini, Tini, Tini. Se la vull dedicar a la meva mare, Mercè, i ja que hi som, apunten pel lot dels antimosquits. Seria ideal per aquest estiu. Moltes gràcies. Doncs us apunto, evidentment, els antimosquits que regalo a través dels vostres molts missatges que arriben al 628-06-0530. Tenen una pregunta que veig que heu obviat, però que de seguida recordaré perquè fora convenient que respondéssiu, vale? Abans, però, recordar-vos també que el Cert Festival està a punt d'esgotar les entrades. És ara o mai, 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona. Dos dies increïbles amb les actuacions de Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts, moltíssims més. Queden poques entrades i poden desaparèixer en qualsevol moment. Afanya't. Entra a sharefestival.org i assegura la teva abans que sigui massa tard. Més informació a @sharefestival.bsn. Flash FM, emissora oficial del pollastrot de gran envergadura, perquè és que ho és. Hola.
1: Ei, bona tarda, Domènec. Que és divendres? Sí, és divendres. Són...
0: De bailoteo.
1: De bailoteo. Avui vull demanar-te, si us plau, la cançó de Sopa de Cabra.
0: Sí.
1: Amb Su i Mon DJ, la de Camins.
0: Camins.
1: Vale? Se la dedico a tots els flaixers i flaixeres que estimen la música en català. Adeu.
0: La música en català ben feta, evidentment, com tota la vida.

0: Ei, què tal, Sergi? Com va tot? Espero que molt bé.
1: Sí,
0: soc Jesús, des de Terrassa, que fa temps que no enviem el cap missatge.
1: Doncs vinga,
0: bon divendres,
1: benvingut.
0: I que es noti que ja arriba el cap de setmana.
1: Aviam.
0: A veure si em podries posar Dardos, de Romeo Santos i Prince Royce, que avui tinc una dedicatòria molt especial per a la meva mare, que el diumenge fa 49 anys.
1: Molt bé.
0: I només dir-li que l'estimo moltíssim i que no hi ha cap paraula que pugui explicar tot el que significa per a mi.
1: Collons.
0: I que l'estic molt agraït per estimar-me, cuidar-me i ser sempre al meu costat. I que no sap la sensació tan bonica que és estar al seu costat. I res, que ho gaudeixi molt i que s'ho mereix tot.
1: Carai.
0: I, bueno, de part del seu fill Jesús i del seu marit, José. Moltíssimes gràcies, Sergi. Una abraçada. I a veure si la sort amb l'Afterbeat,
1: A veure, t'apunto. Molt maca la dedicatòria, Que si ens fas plorar aquí tots una mica. Doncs escolta, que faci molts més, Los 49 de ahora son los... Com era allò? Son los 39... Bueno, és igual. Que està feta un iogurit, la teva mare, segur. Amb el permís del teu pare, evidentment. Hola, què tal? Soc la... On estem? Aviam, per favor, que m'he desubicat una mica. Aquí. Aquí? Sí. Bona tarda, sóc el Marcos i ho podries posar capaç de Ale Iorgaki. Se la dedico a la meva estimada Raquel. Diu, molts ànims, estem arreu de pillar les vacances. Moltes gràcies. Som-hi.

0: Poseta fina aquesta tornada conjunta entre Ana Mena i Lola Índigo i aquesta cançonassa que ens té el cor robat es diu Patito. A les 5 i 4 minuts sabràs perfectament que si el teu cos és una experiència gastronòmica pels mosquits, nosaltres tenim la solució. Es diu Repelvite. Estem sortejant un pack amb Repelvite per evitar les picades i Aftervite per si estic amb la sort i tan picat, eh? Solucions i no problemes. El que busca aquí, com deien aquells. A més, aquest lot inclou aroma fresh, perquè a més facis bona oloreta, cosa que està molt bé. Però continuïs salvat dels mosquits. Per participar, l'únic que has de fer és enviar un àudio o un text 628-060513 demanant i dedicant la cançó que com sempre vulguis i responent a aquesta pregunta que hem preparat avui especialment per vosaltres. Voleu fer-vos del xat GPT, aquestes mandangues, eh? No hi ha problema. Diu, què és pitjor fer després de la picada? A, posar-hi fred. B, fer servir aloe vera. C, rascar-se sense parar. Que és el que no convidaria a fer després d'una picada, vale? Petició dedicatòria. Resposta correcta, 628-060513, i et treu el sorteig del lot abans d'acabar el programa d'avui.
1: Hola, caixeros, què tal? Com esteu?
0: Bé, molt bé.
1: Som el Jordi,
2: el Martí i l'Amador.
0: Molt bé, Amador.
1: I l'Amador Ribas.
0: Amador Ribas.
1: Estem tornant de vacances. La setmana passada, el divendres, us vam enviar un missatge
0: sí.
1: per dir-vos que marxàvem i ara ja estem tornant.
0: I ara
1: estem tornant. I us volem demanar una cançó.
0: Molt bé.
2: Us volem demanar la cançó de la Morocha.
0: Molt bé.
2: Que ara estem tornant ja de les vacances.
0: Se fini, se fini.
2: Anis flaixeros! La que manda.
0: La que manda, la que manda.

0: Bé, Sergio Bude, una altra de les cançons que formen part del palmarès envejable i potentíssim de Bad Bunny. Hola, sóc la Júlia des de Berga i ho estic pujant amb la meva mare Rosa cap a casa, que estem, hem estat tot el dia, diu, a Barcelona. S'està molt bé a Barcelona ara, eh? Ideal. Una meravella. Podria demanar a veure si pots posar de vídeo i ara més fotos perquè li encanta. Bon cap de setmana, gràcies. Mira que sí, Bad Bunny, cançó predilecta de la teva mare pel que ens expliques i de molta altra gent que segur que l'ha gaudit. Quart en punt de 6, com bé us deia fa un moment, va. Qui més tenim per aquí? Hola.
1: Bona tarda, Fly. Soc Vanessa de Caldes, de Meravella.
0: Molt bé.
1: Voldria la cançó de Droga, de Tangana i Mora. Li dedico al meu fill, al meu home, i bueno, per tothom, i per tu, Sergi. Va, un petó, bona tarda.
0: Moltes gràcies, un altre petó de tornada. Som-hi, amb aquesta molt bona cançó, que sempre té un molt bon moment aquí a l'Interactuar. Última.

0: intento meditar.
1: Escoltes l'Interactua.
2: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
3: Carinyo, ja sóc a casa.
4: Hola, Reietó. Has picat molts humans?
3: Doncs no. S'han comprat Repel Vite Aroma Fresh i s'ha complicat.
5: Nou Repel Vite Aroma Fresh. El repel·lent de mosquits amb aroma fresca de cotó i eficàcia provada fins a 8 hores. I descobreix també tota la gamma Repel Vite. Repel Vite Aroma Fresh. Protecció que fa bona olor.
6: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
7: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
8: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
7: I se't transmet el fred a la mà?
8: Suposo.
7: Oh.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
12: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
13: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
14: I molta festa.
13: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows.
14: I un any més tornen les after parties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
13: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a branchelectronicfestival.com. Espavila, que volen.
15: Andorra Flash FM 93.8.
16: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
17: Ah, no? I com us ho heu fet?
16: Ben fàcil, hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
17: Ui, sí! No sento res.
18: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart a Guix. 356-556. Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
19: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
18: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
19: Som a l'avinguda del Rebell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
18: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
19: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
20: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
18: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle de tracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
21: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
18: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
22: Surs a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
23: No és fàcil aconseguir un augment de sou, o potser sí.
0: Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials amb préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
1: Això és... La Ràdio Dance Leader.
2: Because everybody here is so sick. Say my name.
23: Yeah, yeah.
2: Say my name.
23: Je pense qu'il est pas blanc, c'est pas bon.

0: Sons de moda en aquests moments. Bona tarda, macos. A veure si em pots posar la cançó aquesta que diu tota l'estona. Maladí, maladí, maladí. Diu, fa molt que no la poseu. En sèrio m'estàs dient, això? O és irònic? No sé jo, eh? Potser m'ho diuen en sèrio, però vamos, si fa estona que no l'escoltes, vol dir que aquesta emissora no la tens al radar, eh? Perquè és el mega crack durant tota aquesta setmana i està sonant bastant al llarg de tota aquesta setmana. Demà, el repàs del nou calibre 45, ja veurem com queda la història. Però de moment et garantitzo que aquesta, a banda de les vegades que la demaneu aquí l'interactua, evidentment, i que la posem sense cap mena de problema, sona bastant. Maladí. I algú m'ha d'explicar on radica l'èxit d'aquesta cançó, que jo no l'acabo d'entendre. Que tampoc fa falta, però que algú me l'expliqui, sisplau. Va, estem de tornada. Després de la pausa, esperem els vostres missatges, com sempre, al WhatsApp del programa.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
2: Hola, Flash FM. Soc la Lucía i m'agradaria dedicar la cançó de Mariposas d'Aitana.
0: Sí.
2: Al meu germà Iu, que està fent gimnàsia, i els meus pares, que estan treballant a la feina.
0: Això està
2: moltes
0: molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: A tu, un petó ben gran per tota la família, especialment a tu.

0: Tornem-hi, família, amb la Graciosa. Oiga.
1: Bona tarda, Domènec.
0: Ei, què passa? Què lo que? Què lo que?
1: Mira, m'agradaria demanar la cançó de Quevedo, la Graciosa. A veure si me la pots ficar a l'Arnau i al Gerai. Moltes gràcies. Ah, una abraçada.
0: Una altra, adéu-siau, bon cap de setmana. Si vols viure al Mediterrània Festival, has d'aconseguir la teva entrada abans que s'escoltin. Afanya't. El dia 1 d'agost, primer dissabte del mes d'agost, Rosa s'omplirà d'estrelles. T'esperen Mike Towers, J.C. Reyes, d'altres àmbits, d'altres rotllos, però, evidentment, amb molts fans arreu del món. Winson, Basewell, Pastis, Buenri, Sisu, Escudero, els jockeys de la Masia. 14 hores de música, 4 escenaris. Festivalot en majúscules. No us ho perdeu per res del món. Molts ja sabeu del que parlem, perquè no és ni molt menys la primera edició, ni serà l'última. A què esperes? Entrades disponibles a mediterraniafestival.es. mediterraniafestival.es. La GFM, emissora oficial d'aquest Mediterrània Festival. Tot un orgull, un honor, en majúscules.
2: Hola, bona tarda.
0: Hola.
2: Soc la Natàlia i res, vull una cançó de la Rosalía, la que vulgueu, perquè m'agrada molt.
0: Sí.
2: Moltes gràcies.
0: Per res, doncs, què et sembla aquest despetxar, sí? Yeah, yeah. Jo crec que sí, eh?

0: bona tarda, Sergi, sóc la Indira. Estic amb el millor amic, Ciu Isaac, escoltant-vos, i us voldríem demanar alguna cançó de la Shakira. Moltíssimes gràcies des de Girona. A vosaltres pel vostre temps i missatge, aquesta de Shakira, conjuntament amb Bele, i aquest estil que encara està per definir, eh? Encara em pregunto què és exactament això. Un vallenato moderno, una cosa, no sé. Qualsevol cas es diu Algo Tu i ens apropa una miqueta més a les 6 de la tarda. Que no decaigui la festa, família.
1: Bona tarda, Sergi.
0: Eo.
1: A veure si em pots posar la cançó del telèfon.
0: Ojo.
1: Palaco reggaetonero.
0: Sí, noi. Cuidao.
1: I per participar al sorteig del Ramonet de Mosquits,
0: sí.
1: La resposta correcta és la C.
0: La C.
1: Va, merci, maco.
0: Moltes gràcies. Avanti.

0: reggae. Enxequem una altra hora carregada de ritme, sempre a la carta, aquí a l'Interactua. Ens el marquen concretament dos artistes bastant habituals aquí a la nostra programació, tant junts com separats, en aquest cas units, per aquest tema de Villa. Parlem de Ryan Castro i Capo di Tutti Capis. Què tal, com esteu? Com va aquest divendres? A banda de calorats, que ho sabem perfectament. Expliqueu-nos, vida i miracles, a través dels bons missatges que ens envieu i us agraïm al 628-06-053. A més, al llarg d'aquest divendres, també en premi un cop més, sortegem un pack amb Repelvite per evitar les picades de mosquit i Aftervite per si has tingut mala sort i t'han picat. I per no perdre la bona olor, aroma fresh. Un pack que et posarem directament a casa, entregat per un repartidor molt maco i molt simpàtic. Per participar només cal que demanis, et diguis cançons, 628-06-053 i la passada ja que hi ets. Responguis correctament a la següent pregunta. Què és pitjor fer després d'una picada? A, posar-hi fred. B, fer servir aloe vera. O C, rascar-se sense parar. Una d'aquestes opcions és un autèntic desastre. Quina? A, B o C? Hola, hola.
1: Hola, bona tarda, Sergi. M'agradaria demanar-te una cançó de Mike Towers i participar en el sorteig. Bueno, del lot aquest d'Aftervite.
0: Sí.
1: I res, desitjar un bon cap de setmana a tothom. Soc la Judit de Girona i li dedico pues, a tothom que li agradi, saps? En Mike Towers, res, que vagi molt bé el dia i que sigueu molt feliços. Adéu.
0: Afortunadament entenc que si escolten Flash FM són fans de Mike Towers i les seves cançons. Aquesta és precisament l'última, es diu Una Namàs. No m'has respost a la pregunta, però no passa nada. No passa nada, jo t'apunto perfectament pel sorteig.

0: Estan bastant entre la nostra audiència, aquesta nova de Tini.
1: Hola, bona tarda. Soc la Rosa. M'agradaria que fiqués la cançó de Dos Amantes de la Tini i Ulisses.
0: Bueno.
1: I sobretot participar en les entrades, que m'agradaria moltíssim.
0: Bueno.
1: Gràcies.
0: El que tenim avui són lots d'Afterbite i Repelbite, concretament. Però en qualsevol cas, jo t'apunto per aquí. Ja, si et toqués, t'arribaria alguna cosa i tal. Ulisses Bueno és que acompanya Tini en aquest cas. Una bona cançó per fer-se una, per exemple. I ja us ho avanço, perquè crec que val la pena d'entrada felicitar a la joventut solsonina que fa 15 anys i després comentar que munten el seu cap de setmana jove 2026, que és molt més que un cap de setmana, que han fet multitud de propostes per evidentment la gent més jove de Solsona i que em faran passar per allà a la sala polivalent, concretament el dissabte 18 de juliol, no aquest dissabte, sinó el següent, a partir de les 4 de la matinada. I jo sóc, una petita porció de les tantíssimes coses que els conviden a fer amb ells. Que, escolta'm, cal estar ben preparat i agafar-s'ho amb energia, perquè no te les acabes. Us ho anirem recordant conforme s'apropi la data, però fora convenient que ho tinguéssiu més que sabut i controlat des d'aixà.
2: Hola, sóc la Paula.
3: I en Pollo.
4: I en Chete.
2: Sí. I som de Fontcoberta i anem a la Sant Fermín. I volem la cançó La Morocho.
0: Vinga, Torito! Vamos, vamos! No estem per tonteries, aquí, Torito, guapo.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Ara o mai. Últimes entrades pel Cher Festival amb un cartell d'infart. Mike Towers, Omar Kurz, De La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RVFV i molts més. Tots junts al Parc del Fòrum de Barcelona el 24 i 25 de juliol.

0: FM, emissora oficial.
1: Quan vas a un espai natural, pots descobrir-hi ocells fent niu, ramats pasturant, persones treballant la terra i una biodiversitat que necessita calma. Per això, abans d'agafar el cotxe, entra a espaisnaturals.cat i trobaràs els itineraris oficials, informació pràctica i les recomanacions per gaudir de la ruta de la millor manera possible. Amb les eines que els espais naturals posen al teu servei, podràs caminar pels senders marcats, respectar les zones amb accés regulat, descobrir miradors i fer servir les àrees de pícnic sense afectar les espècies que hi viuen. Així les protegeixes, les respectes i fas que tothom en pugui gaudir. Cuidar l'entorn millora la teva experiència. Descobreix-ho a espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
3: Ja tens el val escolar de 70 euros?
4: 70? Vols dir 60, oi?
3: No, no, en Buró Vallès són 70 euros. Aquest juliol a Buró Vallès porta els teus dos vals escolars de 30 euros i nosaltres hi afegim 10 euros. A més, mantenim els preus baixos en material escolar. Buró Vallès, el teu val escolar val més.
5: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
6: Però si aquesta hora la platja està buida.
5: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
6: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
5: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Val més que en busquem un altre.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida. Amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
10: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes. Al 900-351-351. Amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
11: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet. Ai, sangria, sangria.

0: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
1: I molta festa.
0: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalkbrenner, Kai Trenada i molts més. House, techno, live shows...
1: I un any més tornen les after parties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
0: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a branchelectronicfestival.com. Espavila, que volen.
2: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull, la medicina més global.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
5: Andorra. Flash FM 93.8.
6: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
7: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
8: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
7: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
9: Aquest estiu, viu una nit extraordinària amb Únic. Gaudeix d'un sopar exclusiu al restaurant d'Únic i completa l'experiència amb la teva entrada per al nou espectacle del Cirque du Soleil, Ràdio Andorra. Gastronomia, emoció i el millor espectacle del món en un sol pack. Reserva ara a unicandorra.com.
10: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
11: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
10: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
11: Som a l'avinguda del Ravell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
10: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
11: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
5: Si una cançó és immortal, és un hit.

Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Buah, quina bestiesa de cançó, com m'agrada, tu.
1: Bona tarda, Sergi. Mira, avui divendres podries picar la cançó de Moving to the Sun?
0: Oh, i tant.
1: Que estem aquí amb els 500 liats netejant la casa i estem com del WhatsApp fins la pi.
0: Ja. Yeah.
1: Pels meus piquers i la meva gran. Vinga, adéu, bona tarda.
0: Molta paciència i ànims. Evidentment, tota precaució és poca sempre, eh? I més quan es parla d'incendis. I més els dels que s'estiu, que han començat d'una forma esplèndida, una cosa exagerada. Contra pronòstic, tot era absolutament. Molt bé, estem pràcticament res. Si miro per tres quarts a punt de set i tenim encara, sí, bastant de platja pel davant mentre us anem escoltant i llegint, eh? Hola.
2: Bona tarda, Sergi. Bona tarda, Flagero. Avui volia demanar, sisplau, una de Chimbala per cap de setmana i la resposta de Aperbite és la C.
0: La C.
2: Adéu, bona tarda.
0: La resposta C, que vindria a ser rascar-se i separar, no seria convenient si t'ha picat un mosquit. Ok.
3: Ahora, dale un chin de
0: volumen. T'apunto, molta sort, un chin de volumen, Chimbala. Demasiado feliz como para estar pensando en ti. Así, así.
4: Bueno.

0: Molt bé, anem a veure què ens expliquen per aquí. Sergi, Domènec, crac, que em podries fer un favor, diu, posar-me la cançó de La Luz, Tota C. Reyes, amb Alba Moreno, si no t'agrada aquesta, bueno, que no sé ni què era, eh? Qualsevol altre, el J.C. Reyes. T'escolto sempre treballant i fas que se'n passin més ràpides les hores. Moltes gràcies, crac. Mira, de la J.C. Reyes tinc unes quantes. Aquesta, concretament, que em demanes, no la tinc controlada, però li seguiré la pista una altra vegada, vale? Qualsevol cas, aquí tens aquesta, que és un clàssic, aquesta d'alçada ja, eh? D'aquest poeta urbà que té tantes coses per explicar-nos sempre a través de les seves cançons. Aquesta és Loquita cuando te toca. Hola, Sergi, què tal? Soc en Nosa, diu, últim interactor a la temporada. No, error. La setmana que ve estarem per aquí, també, eh? M'haureu d'aguantar una mica més de paciència, no ve d'això. Avui et demano Charlie Black, Gael, You a Party Animal. M'agradaria també participar en el concurs del rapper del Vite, After Vite. Moltes gràcies, que he fet equip, bones vacances i estiu, fins la pròxima. No, bueno, deixem per la setmana que ve, això, eh? Aquí tens el tema.
1: Wow.
0: 2016 va fer aquesta i va desaparèixer, eh? Charlie Black va recollir guanys i va marxar.

0: balla tota la nit i no deixis mai de seguir el ritme de Flash FM. Reggaeton, Urban House...
1: Flash!
0: Ets dels nostres! Flash FM. Són les 7.

0: un altre dels temes del moment i una altra combi explosiva. Jay Wheeler, Omar Kurz i aquest tema que és el remix d'una cançó que ja coneixíem i que ara, gràcies al remix, torna a revifar de la millor manera. El Cert Festival està a punt d'esgotar les seves entrades, és ara o mai. No t'ho pensis un parell de cops perquè estàs perdent el temps. 24 i 25 de juliol, al Parc del Fòrum de Barcelona viurà dies increïbles amb les actuacions de Mike Towers, Omar Kurz, La Fuente, J.C. Reyes, De La Rose, RV, un cartellàs que no te l'acaben, eh? No te'l petaran. Queden poques entrades i poden desaparèixer en qualsevol moment. Entra ara mateix a cerfestival.org i assegura la teva abans que sigui massa tard. De passada també tota aquella informació que busquis, la tens disponible segur, a banda de les actualitzacions pertinents a l'Instagram, @cerfesbsn. L'HFM, emissora oficial d'aquest festivalot de Barcelona. I Toni, per aquí.
1: Bona tarda, Sergi. Bueno, primer de tot, la resposta a la pregunta és la C.
0: Sí.
1: I després volia demanar-te, sisplau, a veure si pots ficar la canció de Shakira, del Mundial.
0: Sí, no?
1: Salut.
0: Ah, no, clar. Si me la demanes, jo la poso, me faltaria. Avui especialment. Shakira, Burna Boy.

0: Què tal? Com estàs?
1: Bé, home.
0: Soc Felipe d'Andorra.
1: Què tal?
0: Estem baixant cap a Barna. Hi ha una cua que t'hi cagues. A veure si ens pots posar alguna coseta d'aquestes bones. Vinga, merci. Bon cap de setmana.
1: Moltes gràcies, home. Paciència, va. Que vagi bé. Bon viatge. Aquí estava el Golpito, que és el probablement millor i més savi consell que et puguem donar si el que estàs en aquests moments és a una retenció de trànsit. El Golpito, que vindria a ser poc a poc i vine bona lletra. Vagi bé, va, 628-06-06-13, a través d'un altre text que sàpigues que he rebut perfectament, em demanes que t'apunti pel sorteig d'Afterbeat Repelbeat, per tant, estàs apuntat, eh? No pateixis absolutament. Ha estat perfectament contemplat.
2: Bona tarda, soc el Carlos.
1: Hola, Carlos.
2: Avui voldria demanar al meu àngel i la resposta és la sèrie Repelbeat.
1: La sèrie. Gràcies. Molt bé, apuntadíssim, sort, que vagi bé. Estiu 22 és una de les cançons més positives i bonrulleres que tenim a la nostra programació. I m'encanta que me la demaneu, que ho sapigueu.

0: Social. Escoltes l'Interactua. Cultura Jove us ofereix Òrbita Flash.
1: Si tens entre 18 i 30 anys, això t'interessa. Et recordem que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. A Barcelona tens un munt de propostes teatrals per aquest mes de juliol. Al Teatre Raval hi pots veure l'Enterrador, mentre que a la Sala Beckett s'hi representa Anatomia de Ricard. Al Teatre Gaudí hi arriba No són maneres de tractar una dona. I si encara no l'has vista, al Teatre La Biblioteca continua el cartell L'Albada. A la Sala Flyhard del 13 al 30 de juliol hi trobareu Passaran coses fantàstiques. I a Barberà de la Conca, els dies 17 i 18 de juliol, hi trobareu una nova edició de La nit 5.1. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials cal que tinguis entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura.
0: Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves.
2: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
3: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull. La medicina més global.
4: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
5: Aquest estiu arriba el Branch Electronic Festival 2026. Tres dies non-stop al Parc del Fòrum. Més de 90 artistes, 6 escenaris.
6: I molt de festa.
5: Amb noms com Eric Bridge, The Blaze, Jamie Jones, Paul Kalbrenner, Kai Tranada i molts més. House, techno, live shows.
6: I un any més tornen les after parties oficials del festival a 4 sales icòniques de Barcelona. Input, Upload, La Terrazza i Nacar Club.
5: Branch Electronic Festival del 7 al 9 d'agost. Abonaments i entrades a branchelectronicfestival.com. Espavila, que volen.
7: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
8: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tot.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
9: Prepara't per un estiu que et vindrà de gust recordar. L'estiu és ple de moments únics i a Pirenès tenim noves peces per acompanyar-te en cada pla. Fins al 30 d'agost, viu les rebaixes a Pirenès Andorra i Pirenès Pas de la Casa. Gaudeix de fins a un 50% de descompte en moda home, dona, infantil, sabateria, esports i accessoris. Tot el que necessites per viure la temporada amb estil i llibertat. Aquest estiu, Pirenès et vindrà de gust.
10: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
11: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
12: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
11: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
12: Som a l'avinguda del Ravell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
11: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
12: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
13: Ja és aquí, el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
14: Surts a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
15: Flash FM Andorra.

0: les nostres, tio.
1: Bueno. Bona tarda, Sergi. Pablo de Terrassa, amb la vostra companyia, com cada dia.
0: Ben fet, home.
1: Posem, sisplau, avui la de Contrabando, de Raúl Alejandro, ¿vale? Per tota l'audiència, el grup tan maco, els de sempre, en especial la meva filla Sara, que tingueu un molt bon cap de setmana a tothom.
0: Igualment, a disfrutar-lo tant com sigui possible i a intentar evitar aquestes altes temperatures que poden entrar malament, eh? Hidrateu-vos molt i coses d'aquelles que se solen dir. Molt bé, Contrabando, tot i que és una cançó nova, relativament nova, de Ñengo Flow, que també col·labora, Wishing i de més, està inspirada una mica en el Remember Reggaeton d'aquell de tota la vida, eh? Manté una mica l'essència del reggaeton clàssic. I fins aquí l'anàlisi professional del dia. Molta gràcia, que ningú havia demanat, per una altra banda, però bé. M'he permès la llicència de fer. Hola, buenas... Ah, no, anem, on anem? Per favor, eh? Per favor, que fort, per favor. Clar, si és que tinc tal sideral aquí de coses per fer... Que
2: per
0: no...
2: favor, que fort, per favor!
0: No sabria per on començar.
3: Hello, hello, Sergi. Molt bona tarda, Laura de l'Ametlla, què tal?
0: Bé, molt bé.
3: Divendres.
0: Aquí molt fresquet a l'estudi,
3: les portes ja del cap de setmana. Uh-huh. I avui volia demanar-te la cançó de Ja pa què? Li dedico a tots els flaixeros i a tu. I res, desitjar-vos un molt bon cap de setmana a tothom. Doncs moltíssimes gràcies, molts petonets i fins dilluns.
0: A tots de tornada, també, des de l'Interactuar. Ja

0: Aquelles que caminen, eh? Va molt bé aquesta nova trobada entre Ana Mena i la Índigo. Buenas tardes, me llamo Cristina, estoy trabajando. Digo, vuestra emisora me salva las tardes. Si podéis poner cualquier canción de Ana Mena, si puede ser la última con Lola Índigo, mejor, patito, ahí tan que pot ser. Evidentment, és un tema estrella aquest estiu, que s'ha colat per la banda i que ningú esperava, però sí, afortunadament, una molt bona sorpresa. Molt bé, molt bé. Va, últim avís, 628-060513, hola.
1: Bona tarda, Sergi, bona tarda, Flaixeros. A veure si me'n pots posar la cançó de Tututurú, de Sutherland.
0: Sí.
1: Per animar aquesta tarda de divendres amb molt de solet i molt de caloreta.
0: Sí.
1: Que és una cançonassa de l'estiu. I res, per participar al sorteig de Fervite, pues la resposta correcta és la C. Així que, petonet i bon cap de setmana.
0: Apuntadíssima, petó per tu. Posem Sutherland i ho fem gràcies a aquest remix que li dona una empanteta interessant.

0: Va ser, sense cap mena de dubte, una de les cançons més rellevants pel que fa a l'electrònica l'any 2023 i sembla, pel que... Sembla, bàsicament, que pel que no hagi passat el temps per ella, eh? Està molt bé.
1: Hola, Domènec. Bona tarda. Mira, estic aquí entrenant dur. Soc l'únic al gimnàs i m'agradaria que posaves, per favor, Los niños del coro, si és possible, per favor.
0: Sí, home.
1: Si és.
0: La poso un cantet de la vida, eh? Tinc que ser l'únic al gimnàs, hipermotivat, cosa que m'alegra especialment, però clar. Que vagi molt bé a tu i a tothom. De seguida, entre tots els missatges que hem rebut avui, que hem respost correctament i no, perquè ens és bastant igual, farem el sorteig del lot d'Afterbite i Repelbite. Ok, en qualsevol cas, què és pitjor fer després d'una picada? La A era posar-hi fred, la B és fer servir aloe vera, i la C rascar-se sense parar, doncs, òbviament, la C. El tema de rascar-se sempre sol ser negatiu, malament, per qualsevol cosa a la vida, eh? Menys quan t'estàs avorrint, que sí que pots rascar una mica el tema. Va, toco el 2. No va ser escoltar Flash FM, i a més motiu ara, que comença un nou cap de setmana. Dilluns, una nova entrega del Interactua, com sempre, una més i marxo, va.
2: Bona tarda, Flash, soc Carlos de Vilanova, i entro a puntet d'acabar el torn. Avui m'agradaria que em posessis la cançó de Tàndem, per dedicar-li a la meva dona.
0: Molt bé.
2: Bon cap de setmana.
0: Igualment, adéu. A tu i a tothom. Adéu-siau. Ens vam conèixer.

posem la música que et canviarà la vida. Som Flash FM, la que mana. Flash FM. Són les 8.

0: 93.8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
5: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
6: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
5: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com. Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
7: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
5: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
7: Som a l'avinguda del Revell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
5: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
7: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.
0: Flash FM Andorra, 93.8.

0: buit.
1: Quan et ve de gust trobar-te amb els amics, quan vols desconnectar de la rutina, quan busques el lloc perfecte per gaudir dels vespres d'estiu, vine a l'Indomable.
2: A la Massana, descobreix el restaurant Terrassa amb còctels, hamburgueses irresistibles i una carta pensada per compartir bons moments.
1: Tant si vens a dinar, a sopar o simplement a prendre alguna cosa, a l'Indomable trobaràs l'ambient que busques.
2: Som a l'Avinguda del Rebell de la Massana, al costat de la Borda de l'Avi, i a més, amb aparcament propi.
1: I aquest divendres 10 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no et perdis el gran Tardeo de l'Indomable. DJ, bona música, bon ambient i moltes ganes de celebrar la Copa del Món de BTT i el Roser de la Massana.
2: Aquest estiu, viu-lo a l'Indomable.

0: la té Enric Arriera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses, busca tir, llança i dintre. L'entrada a l'últim segon.
1: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
2: 86-22-88.
3: Departament comercial del Grup Flash Andorra.